0: Diumenge el Barça pot ser campió de Lliga, clàssic al Camp Nou, a les 9 de la nit el viurem en directe al Carrusel, també al que t'hi jugues Barça, ja hem exhaurit les entrades per venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi. Si us voleu apuntar, 606-32-72-11, estareu en llista d'espera per si quan fem l'última batuda reconfirmant assistència falla algú, doncs si voleu encara tenim llista d'espera per apuntar-vos a viure la final de diumenge, perquè si el Barça guanya o empata serà campió al clàssic del Camp Nou aquí a la ràdio. I el club ja prepara, conjuntament amb l'Ajuntament i la policia, solde la festa de celebració que si guanya diumenge serà dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona.
1: Correcte, dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona. A partir de les 5 de la tarda començaria aquesta rua, començaria al Camp Nou, s'iniciaria i s'acabaria al Camp Nou i passaria pels carrers de Barcelona, que recorreria Travessera de les Corts, baixant per Numància, el carrer Berlín, carrer París, Balmes i fins a plaça Catalunya. I a partir d'aquí, de plaça Catalunya cap amunt, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i fins al Camp Nou, on no s'hi entraria.
2: Ah.
1: On no s'hi entraria. Final de festa no seria al Camp Nou, perquè els parlaments d'aquesta festa, en el cas de guanyar la Lliga diumenge, es farien diumenge.
2: Oh.
1: El mateix diumenge, després del Barça-Madrid, allà hi hauria els parlaments dels jugadors i l'entrenador i qui vulgui.
0: Si es guanya la Lliga diumenge, parlaments dels futbolistes després del partit al mateix Camp Nou i rua dilluns per la tarda. Inici al Camp Nou fins a plaça Catalunya i tornar a l'estadi on es tanca la festa, però no a dintre del Camp Nou. I si es guanyés dimecres?
1: Si es guanyés dimecres, en principi, si no canviessin molt les coses i no canviés molt la idea, no hi hauria rua dijous ni divendres i s'esperaria a posterior al partit del cap de setmana i seria dilluns 18.
0: Per tant, si la Lliga al final es guanya dimecres contra l'Alavés, partit entre setmana, es posposaria el dilluns de l'altra setmana.
1: Correcte.
0: I
1: que
0: hi haurà,
1: que hi
0: lo de
1: canvis,
0: sempre, no? Autocar descapotable dels jugadors.
1: Sí, tot descapotable dels jugadors i més cosetes que ja anirem, veient, però que de moment no podem explicar.
0: Molt bé, doncs sorpresa. Ah, espereu els propers dies.
1: Si no em mata, no em mata.
2: No, deixem, no deixem, que no es deixi passar l'oportunitat de guanyar la Lliga.
0: No, s'ha de guanyar ja diumenge.
2: Amb els parlaments allà de Flick, dels capitans, amb el Madrid encara al seu vestidor, escoltar-los allà de fons.
0: Ja t'estàs imaginant la narració del moment en què el Barça serà campió?
2: No, imaginant, vull imaginar-me el moment, més enllà de la narració, el moment que pot viure el Camp Nou, és que pot ser una festassa, pot ser una festassa.
0: Parlant de narracions i d'imaginar moments, escolta atentament perquè Ansu Fati s'emociona amb un dels gols que va marcar amb el Barça quan escolta la teva narració.
2: Ah,
0: i ell, ara l'escoltareu, ens explica que aquell dia l'havia somiat moltes vegades mentre recuperava de la seva primera lesió, la del genoll. Ansu Fati, al que t'hi jugues.

0: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Bo i Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
5: Una i cinc, Flaqui.
6: El Què t'hi jugues, ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
5: Saizó.
6: Bueno, Willy, tira la sintonía.

0: la música de quan apareix John Cena, un dels grans del wrestling americà. I és que he tingut, sí que flaqui, un parell d'idees per al Real Madrid ara que l'ambient està calentet al vestidor. Si en el Mutua Open de tenis van posar al Bernabéu una pista de tenis, jo ara posaria un ring per donar-li més vistositat als entrenaments. Us imagineu a Undertaker Rüdiger contra Álvaro Carreras, un Valverde Tchouaméni, un Carvajal Arbeloa, i encara afegiria més picant. De tant en tant portaria l'entrenador del Panathinaikos, Ataman, que sempre té ganes de gresca i podria encara liar-la més. El ple, per mi, està assegurat.
1: Ara comentem amb José Mario Vaquero, el gran capità, com interpreta ell el que està passant al vestidor del Madrid, que, d'altra banda, Flaqui ja ens va avisar que seria difícil de gestionar.
2: Totalment, ja ho va dir ell.
1: 1:07 abans, si voleu anar a la Sagrada Família.
2: Ah, la Sagrada Família. Ah,
1: amb una visita guiada, dues entrades dobles seran pels més ràpids.
2: Ostres.
1: O les més ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Visita per demà,
2: ja troca,
1: al migdia. Les dues primeres persones que truquin s'emporten dues entrades dobles per a una visita guiada a la Sagrada Família, que òbviament ara ve molt de gust visitar, amb les reformes i tot el que han col·locat prèvia a la visita del Papa d'aquí a unes setmanes. 9-3-3-4-4-14-11. Truqueu ràpid, l'Helena donarà el nom dels guanyadors o les guanyadores en antena d'aquí a uns moments.
3: Venga, Juan Pablito de Koeman. Venga, sigue lloviendo.
4: A la última, el último cartucho.
3: Atención, para confirmar si acabó el partido.
4: Todavía no.
3: Acabó el partido. Ya
4: es Sergio Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Saque de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol!
5: Minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja

0: Rafinha 11, Rashford 7, Lamine 16, Fermín...
1: Sí, son más.
0: Fermín, Olmo 8, 6 y... ¿Qué quiere decir? Que el PSG está, va a ganar la Liga Francesa, está para la Champions y tiene múltiples goleadores. Y el Arsenal, si tú analizas, el punta es el máximo goleador, pero el resto también son todos centrocampistas. Por lo tanto, es también entender la fuerza del medio campo y no volverse loco con grandes fichajes que igual...
1: Mira, ara que hables del PSG, ens va bé perquè han arribat diverses notes d'àudio d'oients per a José Mari Vaquero i n'hi ha una del Tomàs que li pregunta precisament pel Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
2: Un partit li va semblar més maco, el que van jugar ahir el Borussia i el París o el que van jugar la setmana passada el París i el Borussia. I vostè creu que guanyarem la Lliga aquest diumenge? Moltes gràcies per tot. A tots i a vostè, en especial, adéu.
1: A vostè, eh? A vostè, sí, sí. Et diu. Que diu Borussia, es refereix al Bayern. Sí, sí. Quin partit et va agradar més? El d'ahir, que va acabar 1-1, o el de la setmana passada, que va ser 5-4?
0: El d'ahir és més normal. El de la setmana passada no és tan normal. Ara, com seguidor, com gent que li agrada el futbol, fantàstic. Jo no posaria ningú però. Vull dir que vaig disfrutar, però després d'això, el mateix Luis Enrique va dir, normalment veig els partits en 2 hores. I aquest, el passat, no el d'ahir, el passat, vaig estar 3 hores. És a dir, ja t'està dient que no estava tan content, clar, encara que diguin està content.
1: És bona aquesta, és bona.
0: Home, si tu dius que t'ha donat més de treball, això què vol dir?
3: Més coses a corregir.
0: És a dir, clar, per què?
1: Muy bien esto, bien visto.
0: En silencio.
1: Sí, sí. ¿Y crees que el Barça guanyarà la Lliga diumenge, com pregunta el Tomàs?
0: Bueno, jo crec que quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà. I és el moment. És a dir, per exemple...
1: Això, Núria, posa a xarxes perquè els jugadors es vagin motivant de cara al clàssic de diumenge.
0: Sí,
1: quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà.
0: La mà i posar l'altra a sobre.
1: Per assegurar-te.
0: Clar, perquè tu jugues a casa, tens tot a favor i has d'intentar tancar aquesta situació. És més, com sempre, des de la tranquil·litat, des de l'equilibri emocional, però vull dir que és un moment. Després... Potser ve el Madrid, passen coses, perquè cada partit és diferent, i pot perdre. Però jo, per exemple, pensant en el partit de l'Atlético Madrid, la final de Copa, per exemple, amb la Real, encara que jo estic molt content per la Real, per l'Atlético Madrid era el partit.
3: Sí, sí.
0: No era el partit ahir, o abans ahir, que també.
3: Tenies un títol que podies tancar la mà.
0: Si tu estàs jugant això, perquè Simeone... A la Lliga està a 22 punts del Barça, i això és impossible en un club com el Madrid o el Barça, això seria terrible, encara que arribis a la final i perds la Copa, és a dir, i l'altre dia és el partit. Hi ha partits que són els partits. Recordes que a ti t'agrada quan parlo, aquest partit, con los brazos abiertos.
1: Oh, m'encanta, aquesta frase m'encanta.
0: Clar, doncs és això, la final de Copa per a l'Atlético Madrid era el partit.
1: Més missatges, al 606-32-72-11.
4: Buah, solo decirle al gran capitán que no tiene ni idea de lo que llegaron a hacer aquel 92 para los culés, lo que significó, porque, joder, con esta intro, tío, es imposible no aguantar las lágrimas, ¿eh? Se te eriza hasta el alma, macho. Increíble, tío, lo que nos disteis, no sois conscientes. Vamos, vamos. Este es el principio de todo, nen. Gracias, Capi.
1: Se te eriza hasta el alma.
3: Fuisteis el principio de la frase, ¿eh? No sois conscientes de lo que diste.
0: Por eso, quan parlem de sentiment, ¿no? Al final, el futbol ha de ser sentiment. Hi ha tantes coses ara fora de lo que és el futbol que són més, potser, mediàticament molt més importants que lo que realment passa al futbol, de l'analitzar...
5: No tengo ninguna...
0: Los partits, analitzar què ha passat, com ha passat, i per això jo estic molt feliç. Que vaig dir ara en diferents postos que realment per mi el més important és com la gent m'estima. perquè vaig jugar només 9 anys al Barça.
1: Home, només.
0: No, però vull dir que però en la meva vida,
3: I quins 9 anys?
0: Ara, cada any és com 10 ara. Del 60 per arriba cada any és com si tuviera 5 anys.
5: No? Mira, o sea que,
0: o sea que lo del Barça de los 9 años cuando estás parece mucho, pero cuando en la vida llegas a los 60 sí que es, entonces sí que dura mucho cada año.
5: Ay, Antomeana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te hemos escuchado de fondo.
3: Presente. Buena tarde.
5: Aguántame, porque esto de la radio tiene esas descos que aparecen en momentos donde no sabes si colocarlas o no, pero es obligatorio hacerlo.
3: Así que no hay duda.
5: Solo a modo de titular, ¿el ambiente en el vestuario qué?
3: Bien, gracias.
5: Inmejorable. Aguanta un momento, Antón, porfa. José Mari, gracias.
0: Muy bien.
5: Quedo que chapuns.
6: ¿Qué te juegas?
7: Cadena Ser.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya.
8: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
11: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
13: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
14: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
16: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a AXA.es.
17: Què t'hi jugues? Amb el sí que... I el flac.
1: Va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase dels...
18: Sempre surt la set aquí, eh?
1: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
18: Clar, perquè, però és cert, els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres la set ho treu.
17: Què t'hi jugues?
5: Interessant, l'entrevista que vam fer amb Josep Maria Bartomeu aquesta mateixa setmana, que teniu a la pàgina web de la cadena Ser i també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Helena, qui se'n va gratis en una visita guiada a la Sagrada Família?
19: Doncs els guanyadors són l'Aaron Mir i el Roberto Bessique.
5: Aaron i Roberto se'n van a la Sagrada Família, visita guiada, i qui vulgui entrades per al concert de Iván Ferreiro... 933-44-1411, en breu el concurs Imbècil amb l'Edgarita, Iván Ferreiro, de gira, dijous 14 de maig està al Sant Jordi Club, entrades, si les voleu, 933-44-1411, per anar a veure Iván Ferreiro. I ja sabeu que, si voleu comprar un cotxe, a Mundiauto en podeu trobar, ens ho diu un oient.
20: Hola, bon dia, em dic Francesc. I venia a dir que en aquest programa esteu silenciant coses que són molt importants. I vinc aquí a posar-hi remei, perquè del dimecres 6 al diumenge 10 de maig ha arribat la fira anual del vehicle d'educació. Ha arribat el moment. A Mundiauto hi haurà més de 600 vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les games i marques. I això és a Mundiauto, al Prat de Llobregat, hombre, del 6 al 10 de maig. Que és una passada. I tu que ets del Prat, sí que ja saps del que parlo, eh? Més informació a mundiauto.com.
5: Jo sóc de Lleida, eh? Sóc de Lleida.
3: Va,
5: el Prat és d'adopció i cariño de cor, per raons òbvies. Antón Meana, Discúlpame, que te hemos hecho esperar.
3: No, no.
5: Y una persona ocupada como tú tiene cosas que hacer.
3: Estoy aquí en la gloria en la radio, no te preocupes.
5: Me decías que el vestuario del Madrid, bien, gracias.
3: Sí, es que es un momento muy delicado. Y ayer, después de que los compañeros de Marca avanzaron una información que es cierta, un encontronazo entre Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento de ayer. Hablabas con fuentes del club y también con el departamento de comunicación, que para mí es distinto. Fuentes de las que tú te fías, que te cuentan lo que pasa, y luego la versión oficial que te da el departamento de comunicación. Todos reconocían que había ocurrido el hecho que Marca avanza, un encontronazo fuerte entre Valverde y Tchouaméni, pero el Madrid como club dice que no hubo opción de llegar a las manos y que fue un pique de entrenamiento que terminó con un apretón de manos, que es algo que ocurre habitualmente en entrenamientos de equipo. Y sí que nos dicen nuestras fuentes más fiables que no fue el mayor encontronazo de la historia, pero denota, ¿no?, el momento que vive el equipo, la tensión de semanas y semanas sin nada en juego, con la incertidumbre de quién va a ser el entrenador, con la confianza perdida en Arbeloa desde hace muchísimo tiempo y con jugadores en un momento pues muy tenso. Y se ha abierto la veda de que se cuenten cosas que no salían. Primero fue ese encontronazo Rüdiger Carreras, ahora es este encontronazo Tchouaméni Valverde, y como diría el refranero español, y lo que te rondaré, Morena.
5: Ayer en el Larguero te escuchamos con Manu Carreño, con Javier Raez, hablando sobre el banquillo del Madrid, y cada vez parece más claro que el entrenador será José Mourinho.
3: Para mí, cada día es más claro. La información que nosotros manejamos es que las conversaciones que mantiene el club en la búsqueda de entrenador apuntan a Mourinho, que hay que hablar, evidentemente, con el portugués de su contrato, de su cuerpo técnico, pero la opción José Mourinho es la uno para que dirija al Madrid la temporada que viene. Y es muy importante lo que pase en el Clásico, no porque el desenlace vaya a cambiar, pero el Madrid es un club que funciona mucho por impulsos, y si tú vas a Barcelona y ganas, es distinta la semana a si tú vas y pierdes el Clásico y de paso pierdes la Liga. Yo creo que eso va a acelerar anuncios de salida de un entrenador, llegada de otro. Yo sigo insistiendo en que va a haber un cambio en la estructura deportiva, como ya contamos en su día en el Larguero, que va a haber cambios en la dirección deportiva, en la secretaría técnica, como lo quiera llamar el Madrid. Los contactos con Kroos se mantienen para que forme parte de la estructura deportiva. No queda claro cuál va a ser el cargo, y como encima Kroos no tiene entorno, no le puedes preguntar a Kroos porque se blinda al 100% con la prensa. Desconocemos qué papel le van a dar a Kroos, pero el Madrid es muy optimista con que Kroos entre en el organigrama del club en las próximas semanas, y creo que eso, entre los que no van a renovar, el cambio de entrenador y la posible llegada de Kroos, el Madrid va a hacer anuncios en cuanto pierda la Liga para intentar compensar el golpe de un año más en blanco.
7: Doncs, Jordi, ¿cómo están las cosas? Una consulta, si se puede responder. ¿Mourinho es por convencimiento o por descarte?
3: No la puedo responder porque no lo sé. Yo creo que si hubiera entrenadores en el mercado que convencieran y que se pudieran incorporar ya, Mourinho no sería el primero. Digo esto porque en febrero no era el primero. En febrero, que igual albergaba alguna esperanza de que lo de Arbeloa saliera bien, cuando el Madrid se mira al Benfica, lo que salía del club es que Mourinho ya estaba a otra cosa y que no iba a ser Mourinho, y ahora se ha convertido en la primera opción. También es verdad que, más allá de los encontronazos que tuvo gran parte del vestuario, Valverde, Bellingham, Vinicius, con Xabi Alonso, el ambiente era en contra del entrenador, de esos jugadores. Pero cuando llegó Arbeloa era como que se había destensado el vestuario. Ahora yo percibo tal desgobierno dentro de ese vestuario que puedo llegar a entender que piensen que hace falta Mourinho con un silbato para ponerles firmes. Yo creo que el principal cambio por el que Mourinho es una opción real de dirigir al Madrid es porque no saben cómo poner freno a lo que pasa en ese vestuario. Que ya se lo adelantó Xabi Alonso. Es una frase que el entorno de Xabi Alonso deslizó después de su despido. Que Xabi le comunica al Madrid el día del despido: le estáis dando demasiado poder a los jugadores y eso no es bueno. Y va a terminar estallando. Pues ha estallado, y ahora mismo estamos pendientes, por cierto, de las pruebas a Mbappé. Las pruebas a Mbappé. O sea, bueno.
2: pues eso, estamos esperando a las pruebas Mbappé. Pues es que claro, es que la prueba Mbappé es muy sencilla. Mbappé, ¿te duele o no te duele? ¿Te sigue doliendo?
1: Claro, porque es una sobrecarga, ¿no? No tiene lesión.
2: Claro, es que no tiene mucho más, quiero decir. Si sigues sobrecargado 10 días después, pues tenemos un problema. Si sigues sobrecargado, tenemos un problema. Entonces, estamos esperando a las pruebas a Mbappé, vamos a llamarlo así, y si puede jugar el partido del domingo, y luego si lo quiere jugar, y luego si el entrenador quiere que lo juegue. La verdad que es todo muy entretenido y no es el mejor momento de la historia para viajar al Camp Nou a medirse al Barça.
1: Diumenge, Clàssic, a partir del Snow, al Carrusel y al Que t'hi jugues Barça. Antón, un abrazo fuerte, te escuchamos en el Larguero.
2: Un abrazo, hasta luego.
1: Que vaya bien. Així respira la actualidad del Madrid. Es la 1:43, ya está por aquí de Tegarita.
21: Imbécil.
1: ¿S'ha escoltat?
21: Sí. L'imbècil, ¿no? El concurs imbècil, fem.
1: Ara s'escolta millor, que sí, Willy. Ah, sí? És que tinc la vida fina.
22: Que t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
23: I hola, Xavi Saixó, Ràdio Barcelona, en directe pel Que t'hi jugues. Benvingut, novament, al Palau.
24: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Estic molt content de veure't.
22: Que t'hi jugues?
1: El Xavi, Pasqual, content de veure el Xavi Saixó. Aquí ara escoltarem perquè està en protagonista d'Hockey Patins. Avui el Barça juga quarts de final de la Copa d'Europa, de la Champions. Saixó?
23: Aquí estem, amb el capità, amb el
1: Sergi. L'has enxampat ràpid, el micròfon.
23: Sergi, què tal? Com estem?
25: Hola, què tal, Xavi?
23: Escolta, no falta dir-ho, una final a 8 molt, molt especial per tu, no?
25: Sí, la veritat és que sí. Tenc una etapa aquí en el club i quina millor manera seria, doncs, poder guanyar-la. És que la gesta és gran, és segurament una de les finals, i aquest any és ell, més igualades dels últims anys, on els 8 equips que hi ha podrien guanyar la Champions tranquil·lament. I anem amb el cap posat en dijous, amb el rival que és l'Sporting, a donar-ho tot i a intentar, doncs, que si fem les coses com les podem fer, crec que tenim moltes opcions de passar aquestes semifinals.
23: Ells són un molt bon equip, però vosaltres sou el Barça. És a dir, per tant, estem aquí amb un 50-50, no?
25: Jo sempre ho poso. Bé, el millor equip que hi ha a la Final Eight, sempre ho he dit, per mi és el Barça, és el meu equip. Defensaré aquest escut contra tot i contra tot, sempre, i crec amb les nostres possibilitats. Però sí que és veritat que els altres equips, doncs, tenen bones plantilles, llargues, amb molts jugadors, amb bons porters, amb bons entrenadors, i serà difícil. Anirem allà amb tota la confiança del món, a deixar-ho tot a la pista, a intentar, doncs, que el nom del nostre club es vegi a l'esforç, no? I intentar, doncs, passar aquest primer quart de final, que ens donaria opció a semifinals, que ja estaríem només a un passet d'arribar, doncs, a la final, que és el que volem arribar.
23: Com arribeu? Ha sigut una temporada que hi ha hagut una mica de tot i tal, però bueno, ara arriba l'hora de la veritat. Com creus tu que arriba l'equip?
25: Bé, ha sigut temporada on a principi vam tenir un Mundial de Clubs, on vam anar, que gairebé no vam tenir temps de preparació amb el nou staff, nous entrenadors. Crec que vam donar un nivell molt alt, se'ns va escapar el títol per minutets, una pròrroga, doncs al final, a vegades les finals són injustes, jo per mi aquella ens mereixia més guanyar nosaltres, però vam aprendre, vam treballar, vam seguir, doncs, temporada una mica també irregular en algun moment a Lliga, sobretot. Copa del Rei són competicions curtes on poden passar, i ara crec que estem en un bon moment, portem, sembla, són 4 o 5 partits seguits guanyats, amb una bona dinàmica, treballant molt enfocats en aquest partit de dijous, i amb ganes de que comenci ja a pitir l'àrbit i intentar, doncs, assolir aquest primer objectiu, que és guanyar dijous.
23: Explica'ns una mica, perquè jo crec que hi ha una barreja entre voler gaudir, disfrutar d'una final fort i després la pressió, la competitivitat i tal. Això com creus que ho portaràs, bé o què?
25: Jo crec que bé. Sí? Jo, al final, lo de
23: ja estàs acostumat.
25: Sí, és el que t'ha de dir. La pressió, em portes tants anys aquí... La notes perquè la notes, però sí, jo sempre ho he dit, al final els jugadors que estem al Barça, sobretot quan ja portes molts anys, t'adaptes, t'acostumes i t'agrada aquesta pressió, no crec que sigui dolenta. I lo de disfrutar, segurament hi pensaré més quan acabi el partit, quan acabi el campionat, o inclús quan et retiris, perquè a vegades parlant amb l'Aitor ho dèiem, i en el moment que estàs jugant és difícil pensar en aquestes coses, perquè estàs molt atent a tots els inputs que tens dintre pista. Però bueno, ara si penso una miqueta, doncs intentaré disfrutar al màxim dels partits que em queden, i doncs al final de temporada decidir veure què fer.
23: Si tanques els ulls, somies amb aquella copa aixecada o què?
25: Sí, inclús venen els meus fills, és final especial, al final podran venir a veure els partits i m'encantaria, sí, seria un somni, però és que al final aquestes partits es decideixen per tants petits detalls que tot no ho podem controlar. Crec que hem fet la feina molt bé, l'estaf ens ha intentat doncs, preparar de la millor de les maneres, els jugadors hem treballat el màxim físicament que hem pogut i ara doncs, si tenim sort hi ha el puntet de sort aquell que també es busca, però ho intentarem i que tinguem que ens acompanyi una miqueta.
23: Sí, per últim, ja ho parlarem amb tranquil·litat, temps hi haurà, però jota, el dia que marxis, aquell mur i gorrola Xenxo, hòstia, el trobarem a faltar, perquè això és com si posessis una paret allà, eh? Bueno, venen bons porters, és evident, sí. Però jo crec que aquí al Palau la gent se'n recordarà molt de temps.
25: La veritat que sí, Carles, és un porteràs, el que vingui a suplir-me serà també un gran porter, i bueno, al final tot són etapes, jo a vegades miro cap a dalt, veig en Pana, veig a l'Aitor allà, el recordo, que he passat molts anys amb ells compartint pista. Bueno, el consell que em donen és disfruta tot el que puguis, disfruta dels moments d'equip més que de guanyar títols o perdre'ls, dels moments d'equip, de viatges, perquè és el que se'n recordarà i marxaré doncs, tranquil, content i agraït a aquest club que tant m'ha donat.
23: Sí, molta sort, tant de bo la propera vegada que parlem sigui amb la copa a les mans. Eh?
25: Ojalà, moltes gràcies, Xavi.
5: Avui a les 8, quarts de final, Barça Sporting de Portugal.

0: Ja tenim el Toni i el Carlos preparats per al concurs imbècil amb l'Edgarita. En joc dues entrades pel concert d'Ivan Ferreiro. Dijous, 14 de maig, al Sant Jordi Club. Però abans, acaba de parlar el teu capità.
1: Sí.
0: Puado.
1: I què ha dit?
0: Això. Escoltem,
2: sí,
0: Puado.
2: Bueno, és que des de fora es passa molt pitjor que jugant. Clar que sí, a més partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis o passi el que passi, i el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: Mira, no, em sembla bé el que digui, que qualsevol jugador es quedi o no, ha de lluitar, perquè no és el mateix estar a primera divisió que a segona.
0: De fet, el projecte Monchi passa perquè l'Espanyol es quedi a primera.
1: Llavors, bueno, ja saps que jo, em sap greu, però jo era molt de Garagarza, o sigui, per la malaltia aquesta ens ha deixat una mica els que confiàvem en ell, i que, de fet, des que va passar això, va anar tot cap avall, i les hienes van aprofitar per... Bueno, va, fem el concurs, imbècil!
0: No, m'estava agradant, M'estava agradant cap on anava el tema.
1: Sí, perquè quan una persona està convalescent, jo crec que no és el moment de parlar de substituts, ni de si ho ha fet bé o ha fet malament, i més si no tens ni idea de futbol. O sigui que... Bueno, paro ja o no?
0: L'han de portar les tertúlies de l'Espanyol, Flaqui?
1: No hi ha cap persona que sigui més malalt que jo de l'Espanyol.
0: Ja ho sé, si veus tots els partits, fins i tot del futbol base.
1: Conec tots els jugadors del futbol base des de l'Alaví, o sigui que... I els del Barça i els del Madrid, que és el pitjor.
0: Toni, què tal, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Fantàstic, sí. Passar una estona de ràdio. Espero que amb bona companyia.
3: Ha anat bé el viatge a Mònaco, no?
0: Ha anat bé, sí, ha anat bé. Ha estat profitós. Sí, ha estat profitós. M'he creuat molts Porsches, Aston Martins, Rolls Royce... Bueno. Però bé. Carlos, com va?
4: Bon dia, sí, què tal?
0: Des d'on ens escoltes tu, Carlos?
4: Jo soc de Castelldefels. Ara mateix us escolto des d'aquí, a Molins de Rei.
0: Des de Castelldefels i Molins de Rei. I tu, Toni, que no t'ho he preguntat?
3: Jo estic a les Franqueses.
0: El bon poble lloc, de Sergi Barjuan.
1: Bon lloc.
3: Sí.
1: Vale, comencem, no? Primera pregunta pel Toni, ja sabeu com funciona. Parlem de Robbie Fowler.
5: Home!
1: Robbie Fowler, faig la primera pregunta ja directament, perquè si no el Sique farà spoiler perquè li agrada molt el personatge, ja ho sé. Vale. Toni, Robbie Fowler va marcar un gol molt important en el derbi contra l'Everton. Com ho va celebrar? A, fent com si fos un gos pixant aixecant la pota. B, fent que esnifava una ratlla de coca. C, ensenyant el cul a l'afició de l'Everton. O D, va fer un guaranà. Això és molt friqui, eh?
5: Toni.
3: La primera? Va, la primera.
5: La primera. Va fer el gos pixant aixecant la pota.
1: No, això va ser el jugador del València, crec que Leandro.
0: Sí. Leandro, sí, senyor.
1: No, la correcta era la B. L'afició de l'Everton sempre estava dient que Fowler era un cocainòman, i Robbie va explicar després del partit que fins i tot un cocainòman podia marcar a l'Everton, i va dir que mai havia après res d'això. El qual sí, una miqueta, ¿vale? Però
0: després del partit, jo recordava la celebració, es pot recuperar a YouTube, sí. Però després va dir que fins i tot un cocainòman podia marcar un gol a l'Everton.
1: Bueno, després amb una entrevista.
0: Per arreglar-ho. Boníssim.
1: És que era molt gran aquest tio. Sí, sí. I va fotre una de gols increïble. Més de 30 sí, sí. Gols a les seves tres primeres temporades. Sí, o sigui que...
5: Era molt bo, molt gran, no ho sé.
1: Anem amb el Carlos. Primera pregunta per tu. Una també de celebracions, perquè quan encara no estava gaire vist, el jugador de l'Everton va celebrar un gol mostrant una samarreta que portava sota l'oficial. ¿Vale? A qui anava dirigit aquest missatge? A, als seguidors de la grada Cop, la més famosa d'Anfield. B, a la seva mare per haver lluitat tant per ell. C, als estibadors de Liverpool. O D, a Toñín el Torero.
5: Carlos.
4: Agafaré la C, estibadors de Liverpool. Sona vagament.
1: Sí, senyor. Sí, era la C. La veritat és que era un homenatge que havien de fer tots els jugadors a l'acabar el partit, però Fowler no va poder esperar i quan va marcar el gol al minut 70 va mostrar els seus recolzaments als estibadors del port de Mersey, fins i tot els seus enemics de l'Everton el van felicitar, i la UEFA també, que li va fotre una multa de 2.000 francs suïssos.
0: 2.000 francs suïssos.
1: Sí, m'encanta quan fotien les multes. En...
5: Una salut pel Carlos, molt ràpid. Hem explicat el regal de consolació?
1: Ah, no, perdona. El regal de consolació és un marcador de pàgines oficial de Ràdio Barcelona de l'any...
5: Quines
1: no
5: coses
1: sé.
5: Que fèiem de màrqueting, no?
1: Sí, no sé. És una merda. Una merda tan gran.
5: I segon, aquí és el comodí imbècil, avui.
1: El comodí imbècil ets tu.
5: Ah, jo?
1: Sí, el comodí imbècil.
6: Sí, perquè jo la setmana passada...
5: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui que... No podies estar aquí, Seixó, però bueno, ja està. El Seixó està aquí, vale? La màgia de la ràdio.
1: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil. Jo crec que Seixó, avui, com a mínim, es
6: mereix... de Cazorla, ja són tres.
1: Aviam si penjarem la samarreta de Saison.
0: Quants anys portes a la ràdio, Xavi?
6: És igual, deixeu-ho córrer.
0: José María García. Després de 40 anys i 40.000 vacunes,
5: hem fet una entrevista com un rigorós directe.
1: Fins i tot jo havia sentit la veu del Saison i encara he dit, no, tu, Flaqui,
0: has intentat dissimular.
5: Sí, sí, 1-0 guanya el Carlos.
6: Toni, va per tu aquesta.
1: Va, vinga, Toni. No només va fer coses que feien gràcia al Fowler, perquè si no, no estaria al concurs imbècil. Una vegada es va liar a cop de punys amb el seu company Neil Ruddock. Per quin motiu? A, li va ratllar unes sabates. B, li va escopir a la seva ampolla d'aigua. C, li va agafar el cotxe sense permís. O D, li va obligar a veure l'Arsenal Atlètic de Madrid de l'altre dia.
3: L'última no, eh?
1: No?
3: A veure, torna a repetir la primera, la segona.
1: Li va ratllar les sabates, li va escopir la seva ampolla d'aigua, li va agafar el cotxe sense permís.
3: La.
5: Li va ratllar unes sabates. Molt bé, Toni.
1: Molt bé. S'havia comprat unes sabates de Gucci que eren uns 300 pounds, que ara serien uns 600 euros amb el pas del temps i amb el canvi, jo crec que uns 600 euros.
5: Li
1: va ratllar. Punyalades entre col·leguilles. Li va ratllar les sabates.
5: Vinga, ràpid, que se'ns va el programa.
1: Vale, el davanter del Liverpool també va ser famós per un penal. Què va passar? A, que va tirar el penal de Rabona. B, van fer-li penal i va dir-li a l'àrbitre que no era. C, va agafar-se del coll amb McManaman perquè tots dos volien tirar el penal. O D, penalti per al Real Madrid.
5: Carlos.
4: Em sona vagament la B.
5: La B.
4: Sí.
5: Molt bé,
0: sí. Carlos és un expert en Robbie Fowler.
1: És un expert. I el porter era David Seaman, que és més conegut per Tau Pai Pai, sí. I el que es van passar el gol de Najim. I va xiular el penal i Fowler li va dir que no era penal i el va fallar volent, o sigui que fair play.
0: De moment 2-1 guanya el Carlos.
5: Sí, senyor.
1: Última pregunta. Existeix una llegenda del Liverpool que diu que els jugadors jugaven en un lloc, o sigui, a un lloc enmig del partit. Quin era aquest lloc? A, el lloc del pound. B, el lloc de la mitxeta. C, el lloc del córner. O D, el lloc de la galeta. I no ho busqueu perquè sí que ho va buscar Google.
0: No,
1: i no, no,
0: no, no.
5: Toni, és per tu.
0: Vaig a tornar a buscar.
5: No cal.
1: Busca.
3: Doncs aquesta vegada la tercera.
1: La tercera, el joc del córner.
7: Este dia està fet.
1: No! Era el joc del pound. S'anaven passant durant el partit un pound entre... I quan xiulava l'àrbitre, qui tingués el pound pagava totes les birres de la nit.
5: Ostres! Sí,
1: vale,
5: Carlos ja ha guanyat, però si vol mostrar la seva habilitat i ciència amb el foulerisme, doncs bueno, pot fer un 3-3.
4: Em planto aquí, sí, per què?
1: Es planta.
5: No,
1: va, Fowler, que tenia un amic inseparable al qui, o sigui, el van acusar de fer un munt d'orgies. Com sempre, banyades en alcohol, i que Fowler va dir textualment que només algunes coses són certes.
5: Només algunes, vaja.
1: Qui era aquest company que ho va negar? A veure. Bruce Grobelar, mític. B, Steve McManaman. C, Ian Rush. O D, Neymar Jr. Hòstia,
4: era contemporani amb McManaman, sí. Però... Vinga, va, quan va jugar al Madrid segurament era un putero.
5: Hòstia!
1: Doncs, et diré una cosa... Era la B. Jo, això que quedi clar, que jo no ho he dit. Doncs sí, era que, com deies, va ser jugador del Real Madrid i es veu que quedaven després dels partits i amb més gent i s'hi valia tot.
0: Ha dit
1: sí.
0: Un rumbero.
1: Bueno, és que jo crec que tothom ha sentit... Sí. Ningú ha fet servir el comodí de l'imbècil avui.
5: No, podríem haver estalviat aquell moment, però ha sigut un gran moment de ràdio.
1: A mi m'ha encantat.
6: Una abraçada al taxista.
0: Carlos, te'n vas a Ivan Ferreiro.
4: Olé,
0: la gira es diu Hoy por Ayer, 35è aniversari. Des de Pirates fins avui. Sant Jordi Club.
1: Ivan Ferreiro.
0: Dijous 14 de maig. Gràcies per escoltar-nos, Carlos.
1: Un apunt ràpid. Ivan Ferreiro fa poc a una entrevista va dir: jo sóc un imbècil i els meus amics ja ho saben, però els fans no i em demanen fotos. Sí, sí.
0: O sigui, podria padrinar aquest concurs.
1: Per això dic, avui concurs imbècil, més imbècil que mai.
5: I el Toni s'emporta.
1: El Toni s'emporta el marcapàgines.
0: Per cert, tenim aquí la samarreta d'en Sufati. No ens oblidem, quan el Bermúdez tingui ja recopilats tots els missatges que hem rebut al WhatsApp del Que t'hi jugues, i fem el sorteig.
5: Molt bé.
0: D'acord?
5: Haureu de tenir un puntet de paciència.
0: Gràcies per escoltar-nos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, també al Larguero, amb Manu Carreño.
5: I al Carrusel, que avui juga al Rayo.
0: Cert, es pot classificar per a la final de la Conference. Tant de bo sigui així. M'encantaria. Tu?
5: Una gran història seria.
0: Ha d'aguantar almenys un 1-0 de l'anada contra l'Estrasburg.
5: I diumenge, adeu. Clàssic. I divendres que t'hi jugues. Sí. Una ressalta així, com ha portat ràpid.
7: Sí, però no és molt
5: bé, 180. No, però bo, eh? Els taxistes, molt bo, eh?
0: És que els taxistes són molt bons.
5: Molt bo.
0: Sobretot els que escolten el Que t'hi jugues.
5: Ah, efectivament.
0: Adéu. Adéu.

0: La nova temporada de l'Auditori comptarà amb quasi 500 concerts i més de 40 estrenes.
1: Serà la primera amb Víctor Medem com a director d'una institució aposta per recuperar clàssics i descobrir nous formats.
0: Guillem Medina.
2: La programació inclou la nova gira de concerts de l'OBC que comptaran amb un nou repertori de músics com Rachmaninoff o Beethoven. El nou director, Víctor Medem, ha destacat la importància d'arribar a un públic de diferents generacions.
3: Volem fomentar també l'accés intergeneracional, aquesta idea de que els adults, diguem-ne, els que van tota la vida, els abonats de l'OBC, puguin gaudir de l'orquestra juntament amb les noves generacions, els seus fills, els seus nets.
2: El Museu de la Música també ha presentat el seu nou cartell que inclourà mostres de figures reconegudes com Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí.
0: I a Ser Catalunya, avui estem d'enhorabona.
4: El podcast guanyador del Sonor de Ficció sona així.
5: Emergències, digui.
6: Un fort aplaudiment per No Pengis. Volem pujar a recollir.
0: Doncs perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció amb No Pengis, un projecte que ha fet al costat de Pablo Sánchez durant molts anys també, realitzador d'aquesta casa, de l'Aquí Catalunya, però també de l'Aquí Cuní.
7: És meravellós poder compartir aquesta experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir. Així que aquest premi és per tota aquesta gent que hi ha darrere de No Pengis.
0: Doncs des d'aquí, felicitats a tots dos. Un que va passar per l'Aquí Catalunya i un altre que encara hi és. Saludem així a la Marina. Marina, què tal?
8: Bon dia. Llagrimeta, eh? Moment llagrimeta.
0: Home,
8: estem
0: i
8: molt
0: tant
8: contents,
0: que sí.
8: Contents i orgullosos. Avui mira, parlarem de l'antivirus, òbviament, de si és possible o no obligar aquests passatgers a estar aïllats, els que arribin del creuer, sense que tinguin símptomes. En parlarem amb juristes, amb epidemiòlegs, amb experts en salut pública. Tot això serà en el tram informatiu. Vindrà també el Pedrós a parlar d'homeopatia. Saps que Sanitat ha dit que no està gaire clar que funcioni. I vindrà el Salvans de Fotogrames amb les estrenes de cinema. I respondrem a partir de les 10 a la pregunta. Es pot ser o no es pot ser amic d'un ex?
0: Això, quin meló.
8: Vosaltres
0: quin meló
8: com ho veieu?
0: Jo crec... Depèn com acabis, no? Una
8: sí,
0: mica.
8: Ai, mira, l'equidistant. Gisela, l'equidistant.
9: Jo crec que és molt, molt difícil.
8: Volem escoltar els nostres oients. Ho poden compartir a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya o trucant al 93-344-1411 i parlarem amb la Lorena...
0: I tu què hi dius? Que tu no t'has pronunciat?
8: Jo sí. Jo sempre dic que sí. En parlarem amb la Lorena Vázquez, amb la Imma Sust i amb l'Edgarita.
0: Doncs molt bé, ben atents estarem al programa. Que vagi
8: adeu,
0: molt bé, Marina. I ja sabem que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
10: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
11: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
2: Això passa no només amb patògens, amb bitxos clàssics com la clamídia, sinó amb bitxos que potser abans no eren tan freqüents amb joves, com pot ser la gonorrea, que és un tema a tenir en compte, entre altres coses, perquè sabeu que hi ha un tema de resistències importants.
1: És Jordi Casabona, representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual. Explica les causes que han portat a la Generalitat a incloure l'edat pediàtrica en la prevenció d'aquestes malalties a partir dels 12 anys. Ara en parlem, però abans tres imprescindibles. El temps, les temperatures màximes continuen suaus. Al llarg del dia hi haurà estones de núvols i pluges. El trànsit, menys vehicles que altres dies a aquesta hora. Les poques retencions que hi ha a les

0: i pluges. Al trànsit, menys vehicles que altres dies a aquesta hora. Les poques retencions que hi ha les trobem a les rondes i a la 2 d'entrada a Barcelona. I el transport públic no consta d'incidències. El Departament de Salut amplia a l'edat pediàtrica la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual. Ho farà amb un doble abordatge, d'una banda reforçant el paper de metges i infermeres de pediatria, d'atenció primària, i de l'altra a les escoles. Susana Ruiz.
1: Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals de forma sistemàtica. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
2: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
1: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar per anar més enllà dels tallers o activitats puntuals que es fan actualment.
0: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya, les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual i ja no són exclusius de col·lectius concrets. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
0: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes.
3: Els fets, segons que ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Va ser durant una assemblea de docents a diferents escoles de la ciutat i del barcelonès. Dues dones prenien notes, però no intervenien en el debat. Com que la resta de participants no les coneixien, els van preguntar a quin centre provenien. Les dues dones van donar explicacions poc concretes i van marxar.
0: Davant d'això, els sindicats educatius acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
3: I l'oposició política ha exigit les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior arran de la infiltració policial denunciada pels sindicats.
0: Mentrestant, els Mossos volen donar per tancada la crisi d'alarma després del crim d'Esplugues de Llobregat fa quasi una setmana. Asseguren que va ser un crim per atzar i es comprometen a millorar la comunicació en casos així per evitar la desinformació i la sensació d'inseguretat. Andrea Villoria.
1: Els comandaments de Mossos repeteixen que aquesta ha estat una setmana tràgica que ha elevat la por arran de notícies falses i d'un crim fatal del que qualsevol podria haver-ne estat víctima.
4: El d'Esplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests a l'atzar, podia haver passat a qualsevol. Això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
1: És el cap d'investigació dels Mossos, el comissari Ramon Chacón. A Interior els preocupa aquesta percepció negativa, per això, a més de millorar la seguretat, volen centrar-se també en la comunicació.
5: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que no volem ignorar ni minimitzar.
1: Paraules del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: La policia catalana insisteix que les dades delinqüencials són més bones que mai i que si hi ha un autèntic repte de seguretat, Andrea, és el de la presència del crim organitzat internacional a Catalunya.
1: Exacte, és el que provoca també la guerra de clans i màfies internacionals amb tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
4: Que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
1: El cap d'investigació dels Mossos assegura que segueixen posant-hi tot l'esforç i com a resultat treu pit de la reducció dels delictes. Baixen un 20% els homicidis, cauen els robatoris a les cases, s'estabilitzen les agressions sexuals després d'anys disparades i es redueix a més de la meitat la cocaïna que entra pel port de Barcelona mentre en canvi pugen les detencions de narcotraficants.
0: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any.
3: Ara el sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests 25 minuts extra es mantindran sine die. Fonts d'Adif reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obra, ja que la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat a 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei amb més limitacions de velocitat.
0: Precisament, Ouigo ha anunciat que en motiu del 5è aniversari a Espanya oferirà 5.000 bitllets a 5 euros.
3: L'oferta estarà disponible el pròxim 11 de maig o fins a exhaurir assistències i permetrà comprar bitllets per viatjar fins al 12 de desembre de 2026.
0: I Catalunya ha presentat una candidatura conjunta per acollir l'any 2029 a Barcelona l'International Astronautical Congress, el congrés més important del món en l'àmbit espacial.
3: La proposta temàtica barreja la tecnologia espacial, la transformació

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 8 de maig, aquest és un dels sons del dia.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no es reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques, sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
1: És Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos per part d'un monjo a Montserrat i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. No es descarta una trobada entre el pontífex i les víctimes. Dia rere dia anem coneixent més detalls de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, una estada que commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i justament per aquest any Gaudí, avui l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló es fa des de la Pedrera. És el principal titular del dia, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
4: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Avui amb el Sergi López.
5: Doncs sí, avui no tenim tant de trànsit com altres dies. La ronda registren, això sí, a la ronda de dalt 6 quilòmetres de retenció en Sant Santí i Llobregat, però en general les entrades i sortides de Barcelona estan menys carregades que altres dies. Hi ha un incident per una avaria a la 2 en sentit Lleida a Sant Vicenç dels Horts.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible és el transport públic i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Temps assolellat durant el matí. Al llarg de la tarda els núvols aniran a més, amb xàfecs que afectaran sobretot el prelitoral, a l'interior i els Pirineus. No generals, però allà on descarreguin ho faran amb intensitat. La pròxima mitjanit també tindrem alguns xàfecs intensos a prop de la costa. I la temperatura semblant a la d'ahir, ara 14 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona, màximes properes als 20 graus a la major part de Catalunya. A la tarda, amb vent moderat, que farà augmentar la sensació d'ambient fresc. El cap de setmana, demà, sobretot durant la tarda, tempestes a pràcticament tot Catalunya, diumenge més sol, en temperatures més altes.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: L'arcabisbat de Barcelona ha obert la porta que el papa Lleó XIV es trobi amb les víctimes de pederàstia de l'Església catalana. Una reunió que podria produir-se durant la visita a Catalunya el mes de juny. Les víctimes han demanat fer aquesta trobada com un acte de reparació i l'Església no s'ha tancat en banda. Martí Oliver.
7: Hurtado va criticar que l'agenda de Lleó XIV no s'hagués trobat un forat per reunir-se amb ells i també que el pontífex visités Montserrat quan és una de les congregacions més esquitxades per denúncies d'abusos. I el cap de l'Església catalana, Joan Josep Omella, ha respost a les víctimes.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no es reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades el papa les contemple però no es fan públiques sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
7: L'arcabisbat de Barcelona, que és qui organitza la visita, assegura que de moment no han rebut cap petició.
1: Gràcies, Martí. D'aquesta visita n'anem sabent més coses. Per començar, que a partir d'avui, a les 7 de la tarda, es poden demanar ja les invitacions per poder accedir a l'acte multitudinari que el papa farà a l'estadi Lluís Companys.
8: Em dones força per superar els obstacles.
5: Aquell podríem sentir i podrem sentir, de fet, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que ja han confirmat la seva assistència, acte per 35.000 persones, que serà gratuït, i que per accedir-hi només cal inscriure's al web Alça la Mirada. La meitat de les entrades són per la comunitat religiosa, parròquies i escoles cristianes. L'altra meitat pel públic en general. El papa arribarà a les 8, però s'hi podrà entrar a partir de les 4.
1: I durant la visita també podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família.
5: Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior. I tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.

0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Però més enllà de la visita del papa hi ha més coses. Entre ells parlem de que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només un mes i mig que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual.
2: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare fos agressiva. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare. En la interlocutòria s'explica que la mare va fer cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços. Qui continuarà en presó provisional, per tant, és el pare.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
2: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum durant la celebració de la Fira d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
1: I un estudi coordinat per l'Hospital Clínic demostra que administrar un fàrmac just després de l'operació per extreure un trombe que ha provocat un ictus millora significativament la recuperació dels pacients. Amb el nou tractament, gairebé 6 de cada 10 queden sense cap seqüela, Susana Ruiz.
3: Després d'un ictus, retirar el coàgul que obstrueix l'artèria no és suficient perquè en molts casos persisteix la mala circulació en els vasos sanguinis més petits del cervell, que són els que li aporten el 90% de la sang. Els investigadors han demostrat que administrar un fàrmac trombolític després d'obrir l'artèria facilita la recuperació del pacient. Arturo Renú és el coordinador de l'estudi.
4: Que aquest fàrmac és capaç de millorar i recuperar els pacients després d'haver patit un ictus fins al punt de que més del 50%, el 57%, tornen a la seva vida normal i ser completament autònom sense cap mena de seqüela.
3: Sense l'administració del fàrmac, només es recuperen el 42% dels afectats.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina. Gisela.
1: crisis total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. Té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies i, per tant, espera el clàssic. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes i a la premsa hi hagi Crema Madrid a l'Esport, vestidor trencat a Mundo Deportivo, crisi sense precedents a l'AS, una altra baralla i la imatge pel terra al Marca.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0-1 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace a l'Europa League. La final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I canvi de recorregut al pas per Barcelona del Tour.
5: No passarà per Collserola, per la pesta porcina africana. Avui comença el Giro d'Itàlia. En bàsquet, el Madrid es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga, el Barça per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Jodar al Masters 1000 de Roma en tenis i a motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, TG. Ai, vull dir Arnau.
5: Fins ara.
1: I així arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que podeu seguir la informació aquí a Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló.
6: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
7: Son las 8:00 de la mañana, las 7:00 en Canarias.

0: a l'interior i als Pirineus, i la pròxima nit, xàfecs localment intensos arran de costa. La temperatura era com ahir, 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i Girona, màximes al voltant dels 20 graus, a la tarda amb estones de vent i més núvols, sensació d'ambient fresc. El cap de setmana, demà serà el dia amb més núvols, amb pluja, sobretot durant la tarda, estones amb intensitat, diumenge més sol i temperatura clarament més alta, especialment durant la tarda.
1: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes. Els fets, segons ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en un institut de Barcelona, Soledad Domínguez.
2: En concret, al Pau Claris, on es va fer una assemblea de docents de diferents escoles de Barcelona i del Barcelonès. Fons presents a la reunió expliquen que dues dones, a qui ningú coneixia, van seguir bona part de l'assemblea, van prendre notes, però no van fer cap aportació. En un moment de la reunió, algun dels professors presents els va demanar que diguessin a quina escola treballaven. Llavors, elles van explicar que anaven fent substitucions i que havien passat per molts centres, sobretot a Santa Coloma, però sense concretar el nom de cap en concret. Quan es van adonar que la seva presència estava cridant molt l'atenció dels assistents, van excusar-se dient que una d'elles havia d'anar a recollir la filla. Llavors van marxar. Els sindicats acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
1: Per la seva banda, els Mossos no ho desmenteixen i, de fet, ara més un comunicat on diuen que actuen segons la llei i que estan disposats a donar les explicacions oportunes. De fet, l'oposició ha tornat a exigir les compareixences de les conselleres d'Educació Interior per aquesta qüestió. És una de les carpetes que té el govern de Salvador Illa damunt la taula, un president que d'aquí a menys d'una hora serà entrevistat per l'Àngels Barceló aquí a l'Hoy por Hoy. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
1: Us expliquem ara la decisió del Departament de Salut d'ampliar l'edat pediàtrica a prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual.
3: Es reforça el paper dels metges i infermeres de pediatria a l'atenció primària. Rafael Ruiz és director estratègic d'aquest servei.
4: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
3: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar.
1: Una decisió que s'ha pres Susana Ruiz després que des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
5: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
1: El Tour de França ha acceptat retallar 16 quilòmetres una de les seves etapes a Catalunya per la pesta porcina africana. Ja no passarà per Collserola, tal com estava previst, Ferran Dalmau.
6: El Tour ha accedit a la petició que li va fer la Generalitat i ha optat per eliminar el pas per Collserola de la segona etapa per les restriccions per la pesta porcina africana. La principal modificació del recorregut és que no es pujarà al port de Santa Creu d'Olorda i no s'entrarà a Barcelona per Sarrià, com estava previst. Des de Molins de Rei, la cursa es dirigirà cap a Esplugues i l'Hospitalet i entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es reprendrà el traçat previst. Amb aquesta modificació, el Tour haurà de sacrificar la baixada icònica pel passeig de Gràcia. El traçat tenia 182 quilòmetres que han quedat ara en 168.
1: I a CERT Catalunya avui estem d'enhorabona perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció.
7: El podcast guanyador del Sonor de ficció sona així.
8: Emergències, digui.
9: Un fort aplaudiment per No Pengis! Volem pujar a recollir!
1: No Pengis és el títol del podcast fet conjuntament amb el Pablo Sánchez, que durant també molts anys ha estat el realitzador sonor de l'Equip Catalunya primer i anteriorment també de l'Equip Cuni. La Laura i en Pablo també van ser en el seu moment guanyadors del Premi Idea Ràdio que concedeix aquesta casa.
3: No Pengis és una successió de trucades a telèfons d'emergències. A temps real, la ficció mostra com el temps juga a la contra i com els personatges han de prendre decisions ràpides molts cops amb la vida d'una persona.

0: persona en joc.
1: Doncs felicitats tant a la Laura com al Pablo Sánchez des d'aquí. I a aquesta hora, arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris.
0: L'antivirus és titular principal a l'Ara i la Vanguardia. L'Ara diu que l'OMS critica la crida a la calma perquè l'antivirus no és com la Covid. La Vanguardia explica que Sanitat obligarà els espanyols al vaixell on hi ha el brot a confinar-se en un hospital. Altres temes destacats. Al periòdico llegim que la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. L'Ara també destaca que més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. I tant el País com l'Ara, parlant de la baralla al vestidor del Madrid, de la que us en donem detalls ara de seguida.
1: 8 i 28.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
3: Ostres.
2: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Arnau Montserrat, hola de nou.
5: Hola, Gisela.
1: Crisi total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja s'havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. De fet, té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies. Per tant, espera el clàssic de diumenge. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace. A l'Europa League, la final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I, de fet, el bàsquet, el Madrid, es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga.
5: Eliminant l'Apoel de Tel Aviv, avui comença el Giro d'Itàlia, el Barça es va classificar per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hoder, el Masters 1000 de Roma en tennis. També hi ha motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, Arnau.
5: Fins ara.
1: I les notes musicals de Pablo Alborán ens acompanyen a 8:45. La informació continua, l'anàlisi i la doble actualitat a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya i a Cadena SER amb l'Oi per Oi.
6: En la Cadena SER, Oi por Oi, con Ángeles Barceló.
7: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
9: Viene Belén, la para Penders, remata la mano, gol.
10: ¡Vamos!
9: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
11: Pelota ahora en banda, se acabó.
10: ¡Vamos!
9: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Un día para la historia! 7 de mayo del año 2020.

0: Hoy por hoy.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
1: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Un programa únic en un entorn excepcional. Hoy por hoy des de la Pedrera Casa Milà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
5: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós, aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig, podat, desbrossat, abonat, retallat. El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
6: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
7: L'equip de Miró Centre Auditiu us desitja una gran festa major. Que cada conversa, cada rialla i cada moment el pugueu viure amb tota la seva intensitat. Gaudiu-la de tot cor. Miró Centre Auditiu. A Lleida, escull el camí. T'acompanyem.
8: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
10: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
9: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
12: Premonición de lo que iba a ser su vida. Tengo miedo, cantaba. Nunca he caído desde tan alto. Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tuvo un éxito enorme y que fue el primer paso de una carrera fascinante.
13: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
14: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy.

0: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveriaservicios.com.
1: L'equip de Miró Centre Auditiu us desitja una gran festa major. Que cada conversa, cada rialla i cada moment el pugueu viure amb tota la seva intensitat. Gaudiu-la de tot cor. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
2: Primavera, moment de traslladar els moments importants i d'oci a l'exterior. A Comercial Pintures trobaràs tot el necessari per fer lluir i renovar jardins i espais exteriors. Protectors de fusta, revestiments de façanes, pintura per piscines i barbacoes, impermeabilitzants i, evidentment, la més àmplia varietat de pintures per interior i papers pintats. Aprofita el bon temps i prepara't per gaudir també pintant. Visita les nostres botigues a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
4: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
3: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Hoy por hoy. Celebrem l'any Gaudí amb Hoy por hoy des de la Pedrera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
2: Vine a Ilerdent, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
3: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
2: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
3: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
2: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
4: Confiança que torna. A Lleida ens coneixem tots. A Grup Assisum renovem el nostre compromís amb els tallers de Lleida i comarques. Més rapidesa, més solucions i més atenció comercial. Oferim serveis de rectificadora i productes d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Demana'ns, sabem escoltar i millorar. Grup Assisum. Propers, transparents i de Lleida com tu.
5: Et dediques a l'aplicació professional de pintures i recobriments? A Comercial Pintures posem al teu abast la més àmplia varietat de pintures, eines i maquinària. Ara Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, nous morters acrils siloxànics, impermeabilitzants i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació per teulades i façanes. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
6: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
7: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
6: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
9: La cabeza del sujeto.
10: Soy Patricia Peiró y esto es Rojo Oscuro Casi Negro, un podcast sobre investigación criminal.
11: Rojo Oscuro Casi Negro, ya disponible en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
12: Cadena Ser. El poder de la conversación.
13: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
14: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
0: Hoy por hoy.
15: La historia es del revés. La niña llora porque no ha podido ser.
0: Ángels Barceló.
16: De

0: O sigui, on és? O sigui, fer un comunicat dient que obren expedient, home, només faltaria. Alguna cosa s'ha de dir, però no sortirà a parlar? No sortirà a parlar ningú? O sigui, és que qui ha dit alguna cosa al respecte de tot això més enllà d'aquest comunicat? No, sincerament, al Barça ens estaríem estirant dels cabells.
1: Ningú al volant.
0: Vull dir, no hi ha ningú, és el caos.
2: Entonces, ¿espera alguna respuesta más allá de la de quedar mañana a Arbeloa?
3: No se espera una respuesta. De hecho, si os fijáis, el comunicado tampoco dice nada. O sea, el comunicado dice que abre expediente después de lo que ha pasado a Tchouaméni y a Valverde, que imagino que dan por bueno todo lo que se ha publicado. Porque el Madrid no explica a sus socios, mire, esta mañana ha habido una pelea o un enfrentamiento entre dos jugadores del equipo. Uno ha terminado en el hospital. Por tanto, se abre expediente. El comunicado en sí es pobre, el comunicado. Pero por continuar la reflexión que estabas haciendo, a mí no me importa que hable. Prefiero que hable. Pero no me importa que hable o no hable. Donde veo la dejación, en este caso, del club y del presidente, es en la acción.
4: Claro.
3: O sea, hay que tomar las riendas, hay que bajar a ese vestuario, hay que hablar con los jugadores, hay que hablar con el entrenador. Que no se puede dejar, ya se ha demostrado, que llevan 15 días desde que están eliminados de la Champions o 3 semanas metidos en la ciudad deportiva Arbeloa y los jugadores, y van al campo del Betis y los compañeros de Canal Plus captan gestos de Arbeloa criticando criticando a Trent Alexander-Arnold y no haciendo caso a las indicaciones de Arbeloa, que alucina cuando Carvajal se va para el vestuario. Está de Dolce Farniente de vacaciones, Mbappé en Italia. Está Valverde en casa con un traumatismo después de que ayer se peleara con Tchouaméni. Está Dani Ceballos apartado del equipo. Está Rüdiger con carreras en la otra parte del ring. Es que quiere decir, ¿esto qué es?
1: Pero me dan una cosa.
4: Pero Florentino habría comparecido en algún momento. Es decir,
3: pero un segundo, pero que yo entiendo, comprendo perfectamente, pero que no tiene ninguna importancia comparecer.
4: No, yo voy a decir,
0: porque tú has dado una explicación sobre lo que ha pasado. No, pero es que actuar
3: también es comparecer.
0: No, ahora estem a la punta de la comunicació i el soci del Real Madrid, jo imagino, l'aficionat del Real Madrid, que necessita saber per part d'algú responsable del club què ha passat, que tota aquesta informació que s'està publicant digui, això és veritat, això és mentida, però això és així, i a partir d'aquí obrarem i farem això o farem l'altre. O sigui, no és només sortir, és dir les coses que faràs a partir de sortir.
1: És el que tinc a preguntar, Anton. Normalment el club acostumbra a controlar el relato. I ara com que el relato se le está escurriendo por todos lados. Eso es lo que me sorprende.
3: Bueno, pero porque es fácil, mi experiencia, que es como la vuestra o menor o
1: no, la tuya es superior a todos. No,
3: pero digo,
1: no, falsa modestia,
3: tú puedes controlar el relato como club, pero es muy difícil controlar a un vestuario. Es muy difícil controlar que te filtre cosas un vestuario. Cuando el mensaje es sobre la idea del club, sobre el arbitraje, sobre Negreira, sobre la Superliga, eso es muy sencillo de controlar. Aparte, en el Madrid, en el que es un club presidencialista, en el que tienen acceso a la información del presidente pocas personas, es muy sencillo de controlar. Mm-hmm. Lo que es imposible es a campo abierto que te filtre en un vestuario Mbappé, Vinicius, Ceballos, Asensio, Rüdiger, wow. Arbeloa, es incontrolable. Incontrolable.
1: Esos son los que filtran.
3: No, puedo seguir. He dicho cinco por decir, ¿no? Porque te puede filtrar el que sea. Te puede filtrar Federico Valverde, te puede filtrar Rodrigo Góes, te puede filtrar Carreras.
4: El utillero.
3: Claro, el que sea. Pero que lo que demuestra que estás acostumbrado, como dice Irigoyen, a controlar el relato, es que ahora entras en AS y el titular de la portada es el Madrid busca al topo. Hombre, pues yo me... El titular es la noticia número uno. El Madrid busca al topo. Pues yo creo que el Madrid tiene más problemas que el topo.
4: Pero es que el Madrid... Perdón, Elena.
2: Antón, hablabas de la decepción que hay en el vestuario con Valverde, y que en el Madrid, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en un vestuario como el Barça, no se escogen los capitanes, sino que les toca por veteranía.
4: Correcto.
2: El ex capitán, porque es de los que más años lleva en el vestuario. No sé si eso crees que va a seguir así, si va a tener más consecuencias para Valverde. O...
3: Yo creo que Valverde no va a seguir siendo capitán del Madrid. Creo que esto le quita del foco. Pero es que para mí la importancia de ser capitán es enorme. Primer capitán del Real Madrid enfrentado con el entrenador. Arbeloa y Carvajal y Arbeloa, los dos enfrentados. Segundo capitán, Federico Valverde, de baja porque se pegó con Tchouaméni ayer y se dio un golpe en la cabeza. Bajamos en el escalafón. El brazalete el domingo lo va a llevar Vinicius Junior. Creo que no hace falta poner ningún ejemplo de Vinicius.
5: Uf.
3: Es que claro, pues tienes un, o sea, problema de capitán.
5: Vinicius será capitán del Camp Nou.
3: Vinicius Junior, capitán en el Camp Nou el domingo.
5: Pues és el causant de tot plegat.
6: Sí, exacte.
5: O sigui, és el número... O sigui, per mi hi ha dos moments...
2: Els detonants, no?
5: Dos moments, dos decisions que marquen absolutament la temporada del Real Madrid. No només aquesta, sinó també l'anterior. Una és quan Florentino confon que Vinicius no guanyi la pilota d'or i es pensa que és un insult al madridisme, quan simplement és una decisió que es pren amb un futbolista individual que juga al Real Madrid, perquè la pilota d'or, no oblidem, no la guanyen els clubs. És que sembla que s'ha de dir tot, sinó que la guanyen els futbolistes de forma individual. Vinicius no la va guanyar i Florentino, convertint a Vinicius en el Real Madrid, va anul·lar qualsevol viatge el desplaçament a París. I l'altra és, evidentment, quan fa fora a Xavi Alonso perquè guanya la batalla a Vinicius amb el clàssic, amb un clàssic que recordem van guanyar. Ells van posar 5 punts. O sigui, per mi aquestes dues decisions són les que marquen que el vestidor, no només Vinicius, sinó també la resta dels que formen part del vestidor, acabin imposant-se al relat i al club i a l'entrenador i al president.
2: Santi, què veus?
4: No, que els jugadors tenen la seva part de culpa, però aquí, quan jo parlava de compareixer a Florentino Pérez i diuen buscar el topo, el que hem de buscar és el president. El president, ja sé que no ve a Barcelona, però des del cas Negreira, però el president diumenge va al seu equip al Matadero. O sigui, van a empatar o perdre per veure com el etern rival li celebra una lliga a la cara per primer cop a la història, i el president no hi és. Aleshores, els jugadors, com li pots demanar compromís a un jugador si veu que quan van al Matadero el president, el màxim mandatari del club, no pensa aparèixer per allà? Com li pots demanar compromís a Mbappé si el president no hi és? Si està absent? Aleshores, aquí s'apunta...
5: Fa temps que no ve,
4: Sí, perfecte, però... Fa temps, també, mai el club ha pogut perdre una lliga empatant el Camp Nou. Si empata o perd el Camp Nou, perd la lliga.
5: Donarà la mà.
4: Aleshores, també, aquí la Florentino no se l'apunta mai.
1: Una cosa, Santi, que vos quieras que Florentino venga y vea la...
4: No.
1: Una cosa es que mezcles entre el compromiso que puede tener un jugador con su equipo, con sus compañeros, con su institución, a que eso tiene que estar directamente asociado a que el presidente tiene que comparecer en el Camp Nou. Yo entiendo que
4: pero ¿qué dirías tú de la Porta si el Barça va a perdre la Lliga al Camp Nou i la Porta no acompanya l'equip? Però què diries tu de la Porta?
5: Santi té raó. El president del Real Madrid.
4: Però és que s'ha
5: d'estar al costat de l'equip a les bones i a les dolentes.
4: Que avui ens acaba de dir Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
1: Está bien
4: que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado,
1: bien,
4: no sé quién, pero él no ha ido.
1: Está bien como Florentino Pérez como comparecer. Sí. Físicamente está bien.
3: Sí, sí, sí.
4: Pues si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
1: No, está bien.
4: Lo vimos al Ben Beura Múnich, ¿no? A Múnich hace dos semanas.
5: Está mejor que Valverde.
1: No creo.
6: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte i que...
5: Això és com quan els de Podemos i tot això sorprenen, ara, no? Sí, quan es sorprenen que els jutges, els de Podemos, o sigui, a Madrid, quan els d'esquerres de Madrid es sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fa anys van contra els independentistes. I la violència aquesta exercida pel Real Madrid, perquè això ve de lluny, és Hierro, és Ramos, és Pepe, és Rüdiger, tallant el coll dels aficionats de l'Atlético, és Valverde fotent-li un cop de puny a Baena, és Valverde fotent-li un cop de puny, no al pàrquing, sinó amb un partit de Champions a un jugador del Benfica. És tot això. I al final la violència, si no es controla, t'acaba perjudicant a tu mateix.
2: Bueno, veurem al Madrid quina és la resposta que fa. Anton, ara hablaven d'ell, Mbappé. Ayer les proves confirmaven que no sufre ninguna rotura i que puede jugar.
3: Sí, sí, pero eso lo tenían claro desde el día del Betis. Las primeras pruebas era una sobrecarga, o sea, que no estaba lesionado, es una cosa que el Madrid sabía. Ahora tiene que tener buenas sensaciones y apetecerle jugar, y también que le quiera poner a Arbeloa, porque es otro de los focos de conflicto en el vestuario. Es un distanciamiento máximo entre Mbappé y Arbeloa, Arbeloa y Mbappé, porque no han terminado de cuajar bien y porque el hecho de que Arbeloa sea de Vinicius, pues a Mbappé no le hace gracia. Y bueno, creo que es otro de los focos que no ha explotado afortunadamente para el Madrid, pero que está latente en ese vestuario. Yo creo que no va a jugar de inicio y creo que lo sabe desde el día del Betis. Pero hoy sabremos qué tal está físicamente. Repito, está bien, porque simplemente le dolía, pero no tenía ninguna lesión. Y mañana, a ver cómo torea ese tema Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido.
2: Va a estar interesante, sí.
7: Y es decir, ahora mismo, ¿qué once se dibuja, más o menos? Porque es como que hay muchas bajas por motivos muy raros.
3: Sí, pero yo creo que lo más problemático es el centro del campo. Y creo que va a jugar con
7: Pitarch,
3: con Jude Bellingham, con Camavinga. Y la duda que tengo es quién va a jugar arriba. Es decir, si pone a Brahim como un cuarto centrocampista y sale, por ejemplo, Gonzalo, con Vinicius y Gonzalo. Yeah. O si Brahim forma parte del supuesto frente ofensivo y mete otro jugador más en el medio. Pero yo creo que va a ser eso. Creo que va a poner a Pitarch con Camavinga, con Bellingham y con Brahim. Y que veríamos arriba a Vinicius y a Gonzalo.
2: En fi, això serà el diumenge, un partit, un clàssic especial, on el Barça es pot proclamar campió de Lliga, partit que podreu seguir al Carrusel Deportiu amb la narració del Lluís Flaquer, també el que t'hi jugues Barça, amb el Santi Ovalle sí. I l'Albert Bermúdez i tot l'equip, que ho sí. Celebreu amb festa grossa aquí al Toreschi.
8: Sí, ho farem amb festa grossa al Toreschi, tenim gent fins i tot a llista d'espera, omplirem, ens ho passarem de conya, i sempre amb CaixaBank i Quadis llançar.
2: Gràcies, Pau. Tu hi sí, seràs, no?
8: Sí, sí, sí, clar, aquí seré.
2: Primera fila.
8: El tema és com coi preparem el partit.
2: Exacte.
8: Aquí va a jugar, bueno, veremos si juega este, si juega el otro, va a jugar este, cuidado que tiene un poco, le cae el ojo, este tiene el brazo colgando. Es molt estrany preparar un partit així.
2: Molt estrany, sí, sí. Anton Meana, muchas gracias por esta
3: a
2: última
3: vosotros,
2: hora del Real Madrid. Cualquier novedad que pase hasta las 2 de la tarde, ya sabes que tienes línea abierta aquí en el que te jugas, que es tu casa.
3: Genial, yo os pido paso. Un abrazo, chao.
2: Un abrazo, Antón. Son las 12:42. Hem de repassar el més important del dia perquè avui se'ns ha fet tard.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Elena.
2: Amb un Rayo Vallecano que jugarà la primera final europea de la seva història.
10: Els homes d'Iñigo Pérez van superar l'Estrasburg per 0-1, un 2-0 en el global de l'eliminatori i jugaran la final de la Conference League el pròxim 27 de maig contra el Crystal Palace. El jugador Unai López va deixar aquest missatge als aficionats enmig de la celebració.
11: Sí, desde aquí darles la enhorabuena porque nos acompañan siempre. Sabemos lo que es Vallecas, sabemos lo que es la gente de Vallecas. Estamos muy agradecidos a ellos y de verdad que lo celebren hoy, pero nos queda un paso y se lo digo desde aquí, nos vamos a dejar la vida de aquí al día 27 para estar más que preparados para ese partido.
10: A més, amb aquesta victòria, la Lliga Espanyola s'otorga la cinquena plaça de Champions per la temporada que ve.
2: En bàsquet, Xavi Saissó, el Real Madrid accedeix a la Final Four i València se la juga avui a Atenes.
12: Sí, el Madrid ja és a la Final Four d'Atenes, després de superar el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit. Avui a les 7, Salgiris-Fenerbahçe, 2-1 pels turcs. Hi ha un quart de nou a Panathinaikos-València, 2-1 per als grecs. A la Final Four de la Champions FIBA, desfeta dels equips espanyols, eliminació tant de Tenerife com de Unicaja. La final demà serà a AEK Atenes-Lietuvos-Riques.
2: En hoquei patins, el Barça es classifica per les semifinals a la Champions.
10: Un doblet de Marc Grau, el primer d'ells a falta d'un minut per acabar la pròrroga, va donar la victòria al conjunt blaugrana contra l'Sporting de Lisboa i el pas entre els quatre millors d'Europa. La semifinal es disputarà demà contra el Benfica.
2: I acabem amb futbol sala perquè el Barça afronta un duel clau pel lideratge avui. Juga contra el Pozo. En Martí Juncal, el nostre company, ha parlat amb el Miquel Freixas.
13: Doncs som aquí amb Miquel Freixas a la ciutat esportiva Joan Gamper en aquesta prèvia del Barça-Pozo-Murcia, un partit importantíssim per poder aspirar al liderat. Els dos equips estan empatats a 66 punts i aquest partit serà el que decidirà pràcticament el lideratge de la Lliga. Bon dia, Miquel.
14: Bon dia a tothom.
13: Quines són les sensacions per aquest partit? Com us veieu?
14: Ens veiem bé, arribem líders, juguem a casa, Jo crec que són bones, jo crec que són bones. Necessitem el recolzament de tothom, que la gent s'acabi d'enganxar al futsal per aquesta recta final que queda de play-offs. I bé, bé, bé, anem motivats a per la victòria.
13: El fet que aquesta victòria es pugui donar el lideratge i una posició més, una millor posició als play-offs, és un al·licient, a més?
14: És un al·licient, clar que sí. El que passa és que som conscients que els play-offs són molt llargs. Ja en veiem temporades anteriors, hem quedat primers o hem quedat en posicions altes i al final l'equip que s'ha acabat emportant el títol ha sigut un que ha quedat cinquè, sisè, setè, això... Mai se sap, mai se sap. Al final, lo important és arribar bé a aquesta fase final. Sí que el factor pista és molt important i el volem. I esperem que l'afició respongui.
13: I ja per tancar, he volgut recollir una frase que tens al teu LinkedIn, en què dius, no busco feina, ja tinc la que sempre he volgut.
14: Esperem no haver de posar open to work en el LinkedIn. No, no, jo estic molt content, jo porto aquí molts anys, vaig estar a la base molts anys i sempre la meva major vacilada és que la xarxa social que menys utilitzo és el LinkedIn. Esperem que segueixi així i que tot segueixi més anys i jo, òbviament, respondré.
13: Ja veieu, Miquel Feixas, ambició per guanyar aquest partit contra el Poto Murcia i amb les aspiracions clares per aquest Barça de futbol sala.
2: Gràcies al Martí. Si voleu una entrada doble per anar a veure aquest partit entre el Barça i el Pozo avui a 9:15, 933-44-14-11, 933-44-14-11, els més ràpids us emporteu una entrada doble per aquest partidàs.
9: El quiosc del Marcos.
2: Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día.
15: Hola Elena, buenos días. Otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital, titula Marca en su primera página y luego argumenta. Tensión, un ambiente irrespirable y dos bandos. Todo comenzó a deteriorarse en octubre con Xavi Alonso de fondo. Ahí nació la fractura de la plantilla blanca que acabó luego con los puñetazos de Tchouaméni a Valverde. Crisis sin precedentes, titula por encima del diario AS en su portada. Digo por encima porque lo que manda en la primera página es... el barrio más feliz de Europa, con la alegría del Rayo tras cerrar su pase a la final de la Conference League, donde la guarda el Crystal Palace. Y como escribe Manuel Javois en El País, Real Madrid, del poder de la amistad al club de la lucha y las filtraciones, y recuerda que lo sucedido en Valdebebas no pasa ni en una clase de cuarto de la ESO.
16: I atenció, Elena, a aquesta oferta de treball de la cadena Fox Sports, jo diria una de les millors de la història. La cadena televisiva està buscant a un aficionat que vegi tots els minuts dels 104 partits del Mundial de Futbol. Li ofereix un sou de $50,000. El rol de l'escollit serà cap d'observació. La persona escollida estarà en una mena de cabina de cristall a Times Square, a Nova York. Tindrà diferents pantalles i haurà de crear continguts per les xarxes socials i transmetre la passió del Mundial en temps real. Els turistes, a més, podran observar la seva feina. El pròxim 6 de juny es donarà a conèixer el nom de la persona escollida després d'un càsting que ja s'està fent. Òbviament, li haurà d'agradar el futbol, o no. Per $50,000, un es fa de l'esport que sigui.
2: T'anava a dir, els hi has enviat ja el telèfon del Bruno Alemany?
16: Sí, sí, sí, ja està enviat i jo espero que sigui la persona escollida.
2: Doncs no hi ha càsting possible, guanya el Bruno.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: @ que t'hi jugues.
2: Avui s'ho estan passant bé, Núria Vilamada, els
19: sí,
2: nostres oients.
19: Sí, i jo també, perquè estava preparant aquí un muntatge pel vídeo del Bermúdez. Hem demanat ajuda a la intel·ligència artificial i hem fet un cartell d'un combat WWE. La veritat és que ha quedat bastant xulo, després el podreu veure a les xarxes, però sí, ens estem passant bé també. I, Helena, ja tenim cançó del Mundial, com a mínim un fragment, no sé si l'heu pogut escoltar, però mira, serà aquesta de Shakira.

0: De Moni Boy, tu l'hauràs de ballar, no? Al Mundial, aquesta cançó cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí. Porque estarás al Mundial. Pero,
2: sí, bailador.
1: Pero España le da suerte, ¿no? Que Shakira...
3: Sí, la gente del Waka Waka.
0: Van ser campeons del món.
4: I Argentina?
1: Argentina no, porque se han ido perdido.
3: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
2: Però, hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
0: Tira,
3: sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Bermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
5: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
5: Això ho filtra la palet. Seguim amb la Sier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
5: No està mal.
2: No, no, a veure...
1: Però la fàbrica no és,
2: Valverde, sí. Primer, no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
5: Sí, sí, això sí. Això sí. Però, bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
5: Si comptes Araujo, has de comptar.
0: Si comptes Araujo, compta Valverde.
2: Jo no compto Araujo.
5: Comptem el Josep, també.
8: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan es va repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
5: I, per últim, l'Abel.
9: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
2: Sí.
0: És que ja
2: sí.
0: Li va bé, vaja.
2: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre... És que em sembla que sí, podem fer com a poc equip i l'entenc, perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis. Però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal, de veritat, de fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega, soy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar, pero la realidad es que Barcelona no está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está Lamine Yamal, sí. De Jong está...
2: Rafinha arriba just.
1: No creo que juegue de entrada no Rafinha.
2: Però,
1: de Jong
2: cosa,
1: está extraviado.
2: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, en Gavi...
1: Però per què?
2: Perquè, o sigui, primer, perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon, perquè, o sigui, abans Gavi que De Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la, la, la, que necessita
1: un equip... ¿Esto era para no poner a De Jong d'entrada? En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque
2: sí, para mí, para lo
1: que tiene que ser, es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de dos es de la cantera. Tiene que ver
2: bueno,
1: con un plan de partido.
2: No, no, no, de la cantera, no con un plan. Sí, y a Borja, evidentemente, te ha puesto uno o otro.
1: Bueno, sí, puedes poner a Olmo de delantero.
5: Sí, bueno, pero si no fa mai, no farà ara. Delantero estoy yo, de arriba.
0: Santi, ¿quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
4: Va, anem a comptar-lo. Joan García, quasi de la Masia, no? Un...
0: Home,
5: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
4: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
10: Eric.
1: Eric per posicionar-lo per al Mundial, no?
11: 3.
4: Gerard Martín.
11: 4.
4: Cancelo.
5: 5.
11: 4.
10: Cancelo.
0: Em portes 3, San Antonio.
11: 4.
10: 4.
11: Joan García és de la Masia.
0: Va, no fem bromes.
4: Gavi. Pedri.
11: 6.
4: Olmo.
0: Olmo.
4: Fermín a l'esquerra.
11: 8.
4: Lewandowski al davant.
11: 8. Porta 4 anys, com si ho fos, no?
4: I Rashford a la dreta.
0: I Rashford a la dreta.
5: 9-11. 9-11, ja està.
4: 9-11, diu el malparit.
1: Aymar de la cantera de l'Espanyol que del Barça. No?
5: No, m'agrada,
1: m'agrada. Guai, m'encanta aquest lloc. Hay un montón de que pasaron por Camperico ahí.
5: Si comptes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies.
0: I creieu que pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
2: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
4: Crispetes. Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
4: Gent del vestidor.
10: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més, amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que ja canvien el vestidor del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
4: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
2: A Santi, tampoc ens passem, eh?
5: No, el que ha comptat 9 de la Masia...
10: No ens passem.
2: Però, o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
5: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
0: Joan, això segur.
5: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectada? Es diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC? Home, descuida.
0: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest Hi Jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
12: Què t'hi jugues? Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
14: Albert Soler, tot en construcció.
15: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
14: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
15: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
14: En ferros i acers, formigoneres, embastides, big bags, carretons, maquinària...
15: Albert Soler, a Lleida, Torreferrera i a albertsoler.com.
16: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
17: L'experiència de la compra d'un cotxe, tant nou com d'ocasió, ha de ser senzilla i clara. Comercial Víctor, el professional multimarca que et garanteix transparència i una gestió sense complicacions. Disposem de cotxes nous, d'ocasió i també d'alta gamma. Des d'un utilitari urbà a un esportiu d'última generació. Volem que tinguis cotxe. Millorem fins i tot els preus de concessionari. Comercial Víctor, al carrer Acadèmia 38. Més de 40 anys a Lleida. Comercialvictor.com.
18: De tenir-te com a oient.
19: Això és Jauja.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Dudas, dudas, dudas.
2: Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
3: Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
4: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
5: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
4: Un sabroz.
5: ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
4: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
6: Dale, José. Venga, va.
7: Hola, nana. Camila, podría dormir.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
9: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
10: 1:05, el que t'hi jugues ens divertim.
11: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
10: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí els bojos de la taverna. De seguida anirem amb ells. Com us dèiem, d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
12: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espart Girona va perdre 67-66 i diumenge juga la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
13: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto, y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí, aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
12: Bueno, doncs Calena es presenta a la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
10: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
9: Què t'hi jugues?
10: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
14: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que, evidentment, després a parlar, li hem preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar. No ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
15: Teòricamente, lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así, perdón. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
14: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té mà dura José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
15: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
16: Es lo que dicen.
15: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura, así que no. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
14: Un Figo que li han preguntat perquè l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamin pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
10: Està molt al dia.
14: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també ha dit que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
10: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
14: Només Luis Figo.
10: Està bé.
14: Això, per això ha dit que quedarien 1-1, i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham, i ha pres tothom nerviós, i ha dit 1-1, i així quedaria el partit.
10: El Matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
10: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
16: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos, i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
17: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar, ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
16: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid, i ell ha volgut tirar una mica enrere, no parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
18: Me gustaría que sigues Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid, y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
16: Imagina't.
10: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs, home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solde, perdona?
16: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte, i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanyi el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú el seu vestuari.
10: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta Lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
16: Sí, en el cas que el Barça guanyi la Lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a Plaça Catalunya. Aquí s'aturaria, i a Plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a Plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou, i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanyi la Lliga, és aquest mateix diumenge.
10: Gràcies, Solde. Això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, hi ha el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, ja en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està, la plantilla està forta, i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
20: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
19: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. Oingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
10: Martí, ahir explicàvem aquí el que t'hi jugues, que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
19: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li ha parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, clubs, secretaris tècnics, etcètera, etcètera, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
0: A mi em preguntes per l'equip, ja està, no em toquin els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene... Ja. Primer de tot, vull veure si sóc jo.
10: Manolo, demà...
0: Sí, sóc jo.
10: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
0: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
10: Més de 4, ja.
0: Sí,
10: això ve del 22 de desembre.
0: Pues muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
10: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
19: Adéu, Elena.
10: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós en un dia com avui.
21: Estic molt calent, Elena, molt calent.
10: Ja m'imagino, estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat, però ja ara alleugerida de veure't per aquí. Abans, com us hem anat explicant, el que t'hi jugues... Tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
22: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Estás tonto o qué? ¿Estás loco? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo, Vini, el orden? Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rudiger no le digo nada que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? ¿Y estos comunicados que hacéis, que parecen escritos por vosotros mismos? ¿Que lo habéis escrito vosotros mismos, los comunicados? Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre coleguillas, el del Mendy bajando con la camilla, el chiringuito haciendo la reacción de inteligencia artificial, que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza, que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. ¡Qué vergüenza! Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. ¿Estáis loco, luego va a pedir mi camiseta? Y el Ceballos y el Carrera, ¿se puede saber por qué estáis enfadados con el míster? Sí, muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar, al míster. Hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo por el mango? Porque soy tonto. Y al Mbappé entrando y saliendo del entreno, partiéndose al culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Ay, recibe. Fuerte abrazo. Vini.
21: Vale, Vini. Vale. Buena feina.
10: Sí, aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del Que T'hi Jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que al cap no t'ha de parar perquè el proper diumenge teniu un Que T'hi Jugues Barça on s'esperen cosetes,
16: no? I a més, amb tot el Kotoreski ple i confirmat. O sigui... fantàstic. Ens ho passarem de conya.
23: Només et faltava canaletes.
16: Serà tan bonic diumenge.
23: Serà un festival.
16: O sigui, el pitjor és que, si pel que fos, perds, què?
23: Doncs home, a la propera. Home, ai, a la propera.
10: Sí, clar, però...
23: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
1: Però i si perds què?
23: No, no, no. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
2: Està, ja està, l'home.
23: Però, abraçada. Escolta'm, això que deia el Santi, de que... els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal.
1: Com prepares un partit?
23: No sé si m'agrada.
1: Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
23: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
3: D'entrada no.
23: D'entrada no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
3: Però als 5 minuts s'haurà acabat.
23: Als 5 minuts, Pere Plata i Cotaclan.
3: Rapàs.
10: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
23: Sí, sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
5: La taverna mediàtica del Quedi Jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
23: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga.
3: Tot molt calent.
23: Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Morín, al Juan de la Boque, al Tio Faja. No trobeu a faltar... madridistas.
2: Sí, ja
23: no.
3: Ja està bé.
23: Alberto Peinado,
2: Gonzalo.
23: Gonzalo, amb Gonzalo parlarem.
10: Si la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sants.
23: No, es va perdre per totes les andanes. No sé si va acabar a Sant Celoni.
3: Madridismo en estado puro.
23: No, però al tanto, perquè...
1: Tio Faja, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
23: Ah, no?
1: Madridistes no os pegueis.
23: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa... és que li venen a instal·lar la fibra.
2: Ara
23: trucarem. Ara trucarem.
2: Tota la setmana
23: que el Barça pot guanyar la Lliga i contra el Madrid. Que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
2: I
23: després la fibra òptica.
2: I l'altre, el camarón.
23: No, el Gonzalo està a Birmingham. Jo els entenc. Jo entenc que els madridistes no vulguin venir.
2: Camarón.
23: Ho entenc perfectament.
2: El de la presidència, de la penya...
23: Amb aquest ambient que té el Madrid, és que el Tchouaméni i Valverde, jo només conec a dues persones...
2: Això no té gràcia, si
23: que, no que siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
24: Perquè, clar,
23: un és Tchouaméni i l'altre és Sandor Martín.
10: Sandor
23: Martín, jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
10: Sandor Martín, què tal? Com estàs?
25: Hombre, com esteu?
23: Sandor, Tchouaméni té futur al món de la boxa o no?
25: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Tchouaméni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
10: Els oients més fidels del que t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys, ens visita Cristóbal, tu el recordaràs, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
23: Més fort que el vinagre.
10: Des del 2019 posseïdor del títol EBU del pes superlleuger i avui quan dèiem...
23: Número 2 del món. Of the world.
25: El número uno
23: lo tienes ahí, en el punto
25: sí,
23: de mira.
25: Sí, és que de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número 2 i tranquil·let, saps?
2: No, però el primer...
25: Ja arribarà, ja arribarà.
2: El combat que vas fer per el número 1, per dir alguna cosa, t'ho van guindar, fotre un atracament.
25: Ho sé.
2: Ah, exacte, és que t'han fotre un atracament del copón.
23: Això també és madridismo.
2: Sí, no, és veritat.
10: Però avui, com el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna perquè ens pugui...
23: O sigui,
10: passar ahir al vestidor del Madrid... Helena,
23: el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
10: Està bé, però
23: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
25: Sí, ha passat. Ves, i és
23: possible. Si os lo estaba diciendo, Sandor y Tchouaméni. Aviam, tío Faja... Con talento, con talento, que si no, Sandor viene.
26: Buenos días. Hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído. Y yo
10: sabía
26: quiero,
10: que te gustaría, Javi.
26: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
25: Realmente, uno contra uno, me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
23: Claro, es que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al Fabré, Rüdiger Carreras.
26: És surrealista.
23: Que,
10: ojo, hem conegut també aquesta setmana.
23: Ojo, un manotazo de Rüdiger.
26: Esto es surrealista.
23: I després tenim lo Valverde i Tchouaméni, que ja, o sigui, portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres, i per si no havia suficient, dijous...
4: I el vídeo que ha sortit el vídeo del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques
23: a un tio de l'estat.
4: I que sembla que la gent no li fa cas.
23: Mira, s'ha fet viral a Sandor un quadre, com el de la Champions, en el que surt Rüdiger versus Carreras.
10: Que ha guanyat Rüdiger.
23: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors, la final és Rüdiger Tchouaméni. Tu, si tinguessis que apostar l'escriptura de casa teva...
25: Estaria difícil, eh? Jo penso que aniria amb Rüdiger, eh?
23: Amb Rüdiger, jo també.
25: Compte, eh? Cuidado, Rüdiger, eh?
26: Sandor, vamos al turrón que me estoy poniendo muy caliente. Una cosita, ¿cuándo es tu próxima pelea?
25: Bueno, estamos en tentativa de a ver si para agosto sale alguna oportunidad mundialista o eliminatoria mundial.
26: Olé. Vale, pues mira, tú sabes que el Real Madrid es mucho de Tupuria, que no, sí. al final todo lo que huela a catalán lo
23: es que te digo una cosa, Tupuria hauria de ser candidat a la banqueta, més que Mourinho.
26: Una cosita.
4: Sería l'adequado.
26: Claro. Me tienes que prometer una gran fita. Cuando tengas tu próximo combate, tienes que mandar 22 entradas al Real Madrid para invitar a sus futbolistas.
10: Si no, compralas tú y envíalas a nombre de Tío Fajano.
26: Ya estamos haciéndome gastar dinero, Elena de Diego. Que no tengo pro con los mariachis.
10: Hombre, que Sandor tendrá que ganar dinero con la recaudación
26: por cierto,
10: del evento.
26: Por cierto, ¿me das permisos para ir a Valdebebas con los mariachis?
23: Sí, no,
26: perdón, quiero, perdón, antes de que acabe la...

0: Sí, no, no, no, no.
1: No, no, no, no, no, no, quiero ir, antes de que acabe la temporada. Quiero ir a Valdebebas con mis mariachis. No, no, no.
0: Perdoneu,
1: para cerrar.
0: Para motors, para motors.
2: No, espero que aneu, Cristóbal i tio Faja, amb els vestits de mexicà que veu demanar de tots
0: cumplits. No, no, perdona, perdoneu. Podeu creure que aquest comentari del tio Faja és un brote d'ara mateix. Porta tota la setmana així. Porta, no, no, porta tota la setmana així. Anem parlant durant la setmana... Hem de llevar los mariachis a Valdebebas.
3: Podeu practicar amb l'hotel. Sí, porta... A l'hotel que estiguin...
1: Sí, bueno. Sí. Mira, mira, el becario me está diciendo que si tú tienes futuro en el periodismo...
0: ¿Qué? Sandor, Sandor.
1: Se me autoriza, se me autoriza a llevar los mariachis a Valdebebas.
0: Amb el Sique.
1: Estoy muy caliente, Cristóbal.
0: Aviam si ens ajuden a matar.
1: No, me va a decir que no, el Sique.
0: Podríem muntar un ring de boxa allà a la rotonda aquella de Valdebebas i anar amb boxeig a dos...
1: Quiero despedir el entreno del año con los mariachis, Cristóbal.
0: Tornant al tema Mourinho, Topuria a la banqueta del Madrid, ¿qué? ¿Qué? Sandor, ¿qué?
4: Bueno, no estaria no, malament. No, sí, el que passa que llavors ja hauria de tindre una altra banqueta amb un altre equip, no? Hem sí. de jugar una miqueta.
0: Home, hi ha talent.
4: Hem de jugar una miqueta.
2: Talent, crec que al Sandor li agradaria la de l'Atlètic, no?
0: La de l'Atlètic?
4: Sí, la de l'Atlètic. Però el meu segon equip és el Barça, eh? Ho he de dir. El meu segon equip és el Barça.
0: Bueno, i el Barça aquest cap de setmana, què? Tu què creus?
4: Va. Bueno, bé. A veure, no sé si amb aquests 11 punts que li ha posat amb el Valverde els hi dona per guanyar la Lliga. Ah.
0: No. 11 punts?
4: Anem a veure. 11 punts al cap.
0: Els de Barça.
4: Això ja he dit jo, per això t'he dit, que no sé si amb aquests punts
1: els
4: hi dona per guanyar. Però bueno, espero que guanyi el Barça, espero que guanyi.
1: Ni a Morante de la Puebla le dieron tantos puntos.
0: Bueno, alguna cosa més que vulgueu parlar amb un dels catalans més universals que tenim, que és el Sandor Martín.
5: Que nos tenga informados cuando preparem
0: que te seguimos.
1: Que queremos que vengas al estudio.
5: Exacto.
4: Gràcies.
0: Quan tinguis el combat aquest en el que pots aconseguir el número 1 del món... Volem,
5: home, sí, això tenim
0: volem
5: que estar,
0: donar home, suport, volem estar allà.
4: El que passa que igual són 18 entrades en comptes de 22, espero que no s'hi molesti, però bueno, a veure, vinga, farem el que pugui.
0: Sandor, una forta abraçada.
2: Gràcies, Sandor. Grande!
1: Grande!
2: No t'has recuperat, Cristóbal, del que ha passat al Madrid?
0: No, és mi. Vosaltres, els culers... Esteu disfrutant, evidentment, amb el Barça.
5: Clar que sí.
0: Disfrutant. Però...
1: No tenen ni idea.
0: Però el tema Madrid, què?
5: Més.
0: Més encara, no?
5: Sí, eso es lo que os decía, os vengo diciendo de hace ya unas semanas.
0: Sí.
5: Que los que tenemos que hacerle el pasillo somos nosotros a ellos por estos ratos de felicidad.
0: Sí, Juan, sí, tú eres partidari de hacerle el pasadís al Madrid.
5: Absolutamente. Después de lo de la temporada pasada, de ver cómo nuestros nanos los humillamos como los humillamos, y esta temporada, idem de lo mismo... Y esta situación en el vestuario, si esto es un lujo, esto tenemos que agradecérselo.
0: No,
5: tenemos que plantarnos ahí
0: no
5: y aplaudirle.
0: No només als seguidors, és que ho ha explicat al Santiago Valle fa una estona. És que em sembla tremendo.
1: Que no tenen
5: idea. Els jugadors del Barça
0: estiguin al seu grup de WhatsApp compartint
5: crispetes. Palomites,
0: estan divertint, s'ho estan passant bé.
3: Que és un show mundial, que avui en dia... Allò no queda circunscrit allà al que és a Madrid, la comunitat de Madrid, tot que arriba aquí. És que qualsevol cosa que fan, està tot el món, i tot el món s'està catxundejant d'aquest club. Tot el món. És que ja arriben memes, vídeos fets a Mià, i no sé què, però de tot el món. O sigui, el Madrid és la riota mundial en aquest moment. O sigui, és un
1: que
3: meme.
1: Que maravilla.
0: És que ja ho era a principi de temporada, parlant d'això. La pregunta recurrent de si el Madrid és un meme la fèiem aquí cada setmana.
3: Però sempre dic que sí.
1: Què preguntes,
3: però és que a sobre ara s'està confirmant a tot el món.
2: De fet, Cristo, el Marcos ens diu al YouTube del que t'hi jugues, jo sóc partidari de deixar-nos guanyar aquest diumenge. La Lliga la guanyarem sí o sí. Si el Madrid guanya, renoven Arbeloa, Mbappé i Vinícius i en 3 anys estan com a societat anònima i enfonsats.
0: Jo tinc una altra pedrada de...
1: Vaya psicòpata, meu, com se llama, tio.
0: No.
1: Fíxalo, Cristóbal.
0: Tinc un psicòpata que està a l'alçada d'aquest amic oient, del Marcos. Que em feia, atenció, el següent càlcul. No sé si... Anna, podem trucar al Gonzalo? Gonzalo està a Birmingham.
1: Però no va venir, oi?
0: Està a Birmingham.
2: Espera, fem una pausa i el truquem, Cristóbal, perquè és que si no se'ns tirarà la desco a sobre.
0: Però tinc un col·lega que em deia...

0: Mira, atenció a això, eh? Atenció a la pedrada aquesta, que segurament algú de vosaltres l'ha pensat. És important guanyar la Lliga aquest diumenge perquè així la següent jornada deixes perdre amb l'Alavés i així baixa l'Espanyol i tens el teu triplet particular.
1: Hòsties!
0: Ara li expliquem al Gonzalo.
1: Hòsties!
0: Aviam
1: què
0: diu. Aviam què diu.
1: Aquesta no!
2: Pausa i seguim aquest dijous.
0: Mira, mira, per què diuen que sí a l'Antoni?
3: Què t'hi jugues?
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya, tuya.
4: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
3: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia.
7: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
8: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
10: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.

0: Balena podria treure una cançó que es digués El Trabuco.
1: El Trabuco.
2: Sona, Balena, el que t'hi jugues, perquè el diumenge és dia de clàssic, però és que demà, Adrià Soldevila, toqueu amb Balena a la Sala Apolo.
3: Sí, senyor.
4: Hòstia, al costat de casa.
2: Hòstia, dia gran, eh?
3: Toquem a l'Apolo, toquem a l'Apolo, de taloners d'un grup valencià bastant conegut que es diu Romàntic Dimoni. És un concert que em fa especial il·lusió perquè porta una frase de Romàntic Dimoni, no, perquè és el, diguem-ne, el nou grup del que abans es deia Smoking Souls, que és, era un grup molt, molt conegut, porta una frase tatuada seva en honor al meu tiet, i fa bastanta il·lusió ser taloners seus.
4: Que guai, no?
2: I tant. Estàs nerviós o no?
3: No.
2: No?
4: Professional.
3: No, ara mateix no.
0: Com són les estrelles, eh? Estàs nerviós,
3: senyor? M'ha preguntat si estic nerviós. No si estaré nerviós. Estaré com un flam, clar.
0: Et poses la samarreta del Barça en un cap de setmana com aquest? Podries?
3: Podria,
0: podries.
5: No està mal pensat.
3: Faci una mica retro.
0: Sí, una capa d'aquesta de Barcelona.
4: A quina hora és? A quina hora és?
3: A les 8.
4: Vale.
3: A les 8 del vespre.
0: A on?
3: A on? A l'Apolo.
4: A les 9 tinc teatre.
0: A l'Apolo, eh?
4: Tinc que anar al teatre.
3: Pues, doncs arribes.
4: Estic al costat de casa.
3: Arriba, bueno, arriba, perquè estem de taloners i trobem mitja hora.
0: Quan diu que el té al costat de casa és paret en paret.
4: Sí, pràcticament.
0: Paret,
4: sí,
0: no, pràcticament no, paret en paret.
2: Solde, has volgut fer un regal als oients del que t'hi jugues, no?
3: Doncs sí, dues entrades per venir-vos a veure no només a nosaltres, evidentment, sinó Romàntic Dimoni, que és el grup que encapçala el concert de demà, no. I evidentment veniu a veure'ns nosaltres.
2: Us podeu fer selfies amb l'Adrià Soldevila. El primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, s'emporta aquestes entrades per veure a Balena demà en aquest bolo tan especial a la Sala Apolo, que el gaudeixis molt, Solde.
3: Moltes gràcies.
2: Dilluns es fas la crònica, eh?
3: Home, i tant.
2: Hauràs de venir amb veu per la rua.
3: Quantes vegades m'hauré equivocat.
0: Volem foto amb la samarreta, al damunt de l'escenari.
6: Cuidado cuando sonría, que es que os la quiere clavar, según el papa.
4: Sí, ja. Que no us llenci una baqueta.
0: T'imagines?
3: Tiraria amb carinyo, home.
0: Ah, vale. Tio Faja, em pots explicar el tema del rellotge? Tic-tac, ¿no?
6: Bueno, para que no me jodáis tiempo. Hablando de Romantic, no sé qué decías.
0: Pero espera que...
2: Dimoni. Romantic Dimoni.
0: Va, que anar a Birmingham.
6: Hablando de Romantic, sabes que soy un romántico, Cristóbal.
0: Sí.
6: Todo esto lo empieza el Bocarrap, hace ya mucho tiempo.
4: Sí, señor.
0: Am Xavi Alonso.
4: Sí, señor.
0: Sí,
6: él se adueña, bueno, empieza antes, cuando se niega a ir al Balón de Oro.
4: Exacto.
0: No, va ser abans, no, lo de Xavi Alonso?
2: No, la pilota d'or és abans. Ah, és de la temporada passada.
0: Per tant, ho comença Florentino.
4: De la temporada passada, Ancelotti.
6: És el que echa a Xavi Alonso. Y sin embargo, pues la piara madridista está la mar de a gusto de haberlo conocido. Esto no puede parar. Yo, esto me cuesta el matrimonio. Me ha vuelto a pillar otra vez mi señora, desnudo, viendo el chiringuito, frotándome a base de bien. Y esto me va a llevar a mí. Esto me va a llevar a mí por delante mi vida. Estoy gozando mucho.
0: ¿Qué valoras más, la temporada al Madrid o la del Barça?
4: Pensaba que era Madrid. ¡O el matrimonio!
6: No, no. Que no has entendido.
0: ¿Qué valoras más, la temporada al Madrid o el matrimonio?
6: Cristóbal, no has entendido nada. No, no, o sea...
4: La temporada al Madrid.
6: No, no.
0: Evidentment.
6: Cristóbal, no has entendido nada. Veo que no veis el chiringuito, ¿no?
0: No, no.
6: No lo veo.
0: No lo veo.
6: Pues
0: no.
6: Cuando lo echéis un vistazo me entenderéis. Sí. O sea, roza el porno. Sí, las caras. Yo es que soy, como soy un psicópata, yo el volumen lo bajo de la tele, que es ahí es donde me va a venir el problema del matrimonio. Porque es que, claro, me encuentran con la tele, el volumen bajado.
0: Claro, pantalones
2: cortos. Venga, va. Anem a Birmingham, ¿o no?
6: Os lo recomiendo, por favor, las caras de José Luis Sánchez, las caras de Pedrerol, que no sabe dónde meterse, las caras de Edu Aguirre, que nos ha dicho que Arbeloa le llevaba los cruzanes hace una semana.
4: Sí, señor.
6: O sea, miel, pero no de la granja San Francisco, no. Directo del culo de la avispa. O sea, no tenéis ni idea de lo que estoy gozando.
0: Diumenge, el que t'hi jugues, Barça, anirem. Efectivament, estarem gran part de... Si no tots,
4: sí,
0: pràcticament
4: sí.
0: Tots.
2: A l'estudi Toreschi, no?
0: Estarem al Toreschi, anirem allà a liar-la parda, i estarà el Gonzalo, també. Però el Gonzalo arriba directe i justet de Birmingham al Toreschi.
6: Pero como Birmingham, ¿pero qué hace?
0: No sé, pregúntale tú, por favor. Gonzalo, ¿qué pasa, Birmingham?
7: ¿Qué tal? Buena tarde, amics, ¿cómo esteu?
6: ¿Qué pasa, vividor?
0: Vividor.
1: Bueno, estic aquí a Birmingham, que vaig vindre ahir a veure un Aston Villa Nottingham Forest, les semifinals de l'Europa League.
0: Mentira. I què tal?
1: I res, molt bé, la veritat, un partidàs, ambient increïble.
0: Què tal la festa
1: només
0: avui?
1: Una... no, la festa bé, tranquil. Bé, vaig sortir una miqueta a donar una volta, conèixer una mica a Birmingham.
6: No podem mandar una foto con la... Con
4: el...
6: No podem mandar una foto, però antes de colgar, con el tiquet de la entrada, por favor.
1: Sí. Mira, te voy a mandar una mejor.
6: No, ni ha ido, ni ha ido. No, con que me mandes tu entrada tengo bastante.
1: Y ahora mismo te la mando.
0: Bueno, pero,
1: y te voy a decir una cosa más. Cuando la veas vas a decir, ostras, este chaval creo que está en otro nivel.
2: Gonzalo, va a seure a prop del príncep d'Anglaterra, del príncep William, que estava allà a la grada.
1: Me'l vaig creuar al túnel de vestuaris.
0: Claro, Gonzalo con la realeza, como siempre. Esto es como cuando le llamó el rey de Marruecos.
2: Ya sabía yo que a Gonzalo segur que tenía algún tema amb ell.
0: Nobleza, majestuoso.
1: Ya tienes la foto de mi entrada. A ver si te parece bien a tío Paja.
0: Habíamos la foto.
6: Qué vergüenza más grande. Pero que hace este tío al lado de un príncipe, tío.
0: Sí, sí, sí.
2: Es que el príncep d'Anglaterra eres molt fan de l'Aston Villa i va estar allà com un mes gaudint d'aquesta classificació de l'Aston Villa.
1: I us diré una cosa, Elena, l'ambient a Anglaterra és infinitament superior al que hi ha a Espanya, a qualsevol camp de futbol.
6: Bueno, si lo compares con tu casa, cualquier ambiente, hasta un tanatori.
1: Bueno, a ver, ambiente.
0: Un moment, Gonzalo, va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu què? ¿Et fa trampar?
1: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
0: No,
1: es que Sevilla, lo único que me preocupa.
0: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
1: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás? ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
6: Pues es un equipo...
2: Pues recorda tú, Cristóbal.
0: Espera. Va, ¿puedo dejar el Tainet? Sisplau. A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
1: El Sevilla, ¿quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Bueno, que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año. Vale. Un respeto, por favor.
0: Vale.
1: Pero que Manolo espabile.
0: Ya tenemos al
1: Manolo.
0: No,
1: que te quedan tres partidos.
0: Ya está, ya se ha acabado.
4: Si no, se ha acabado.
0: Si bien, Gonzalo, atruquem per jugar un tema. Hi ha culers que volen guanyar diumenge i sortir amb el Barça C o amb els Benjamins contra el Alavés.
6: No presentar-se
0: perquè l'Espanyol acabi baixant. O sigui, hi ha culers pendents de que l'Espanyol baixi.
6: Luego hay gente normal, también, Cristóbal. Sí.
1: No, els culers mai em deixaran de sorprendre. Ja sabem tots com són. Són especialment complicats d'entendre sí. I males persones. La realitat és que jo... Ara faré una trucada a la direcció perquè el que no pot ser és que diumenge vingueu vosaltres al meu programa a no sé molt bé què fer. Llavors m'encarregaré personalment de que no estigueu diumenge el perquè seu. No m'agrada. Sí, és más mío que tuyo, Juan, tienes razón.
4: Sí, no, que yo no voy nunca. Yo no estoy nunca. No tengo nada que ver.
1: I no pot ser això. Això és el que em preocupa, però que els culers voleu que l'Espanyol estigui a segona. Ho tinc clar. L'altre dia ho vaig viure quan preferíeu que el Madrid guanyés abans que l'Espanyol. Inclús si us donava una lliga.
0: Hi havia pericots aplaudint a Vinícius.
1: Havia un tio con una bufanda que yo creo que se equivocó de bufanda porque no lo quiero.
4: Un pare i un fill van sortir.
1: No lo quiero, en mi equipo no lo quiero. En mi equipo no lo quiero.
0: Pues esteu jugant la vida i un tío allà aplaudint Vinicius.
6: Bueno, lo que sí está claro, Gonzalo, que los que se quedaron a final de partido, que sería la mitad del campo, esos sí son madridistas. Los periquitos se fueron a mitad de partido.
1: Yo no vi eso. Lo que sí que he visto aquí en Birmingham, es que en un corner del Aston Villa Park cantan más que en todo el Camp Nou entero. Esto
6: bueno,
1: es lo que he visto
6: sí,
1: yo.
6: Es que no es la ópera el Camp Nou.
0: Bueno.
6: Oye, una cosita.
0: Don Rey Gonzalo.
6: ¿Podremos bailar la sardana en tu programa y en el Toreschi o te pondrá violento?
1: Sí, te dejo hacer lo que quieras el domingo, Javi.
6: No, básicamente querré bailar la sardana para saber si te vas a poner violento o la carótida como una cuerda de pozo.
1: Bueno, tendrás que hablar con mi seguridad, no conmigo.
6: Vale, perfecto. Vengo de bailarín y querré bailar la sardana.
1: Gonzalo, no se queda bien bailar.
0: Gonzalo, tú que coincideixes a las zonas VIP de las discotecas amb tota la lliga.
6: Esto es maravilloso.
0: Tot aquest tema de...
6: Què ha fet, tío, con un príncipe, tío?
0: Punts,
6: es que yo alucino.
0: Tot el tema del Madrid, què?
1: Bueno, queda malament dir-ho perquè no m'agrada tirar-me flors a mi mateix.
0: Tu però... vas dir que hi havia hagut un problema al vestidor.
1: Sí, i l'altre dia amb el Xique, diumenge, la transmissió del partit, també vam donar una informació que després ha sigut el desencallant de totes les notícies que han sortit aquesta setmana, i no em sorprèn. El vestuari del Madrid és... lo más parecido a la taberna de los bojos, pero sin ser amigos.
0: Una cosa, Gonzalo, les notícies només les dones al bar i altres programes, o sigui, a la taberna cap?
1: Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que priorizo otros programas por encima del tuyo?
0: Sí, tal cual, sí.
1: Pues sí, tienes razón.
0: Hi ha alguna notícia...
4: con el gato que te ampliar... tiene Cristóbal, ¿qué quieres? Pues normal.
0: Gonzalo, ¿hay alguna cosa que podamos explicar?
1: No, hay nada que explicar, no hay nada que explicar, vale, Cristóbal, vale. No hay nada que explicar.
0: Don Rey, Gonzalo, vigila, ¿eh?
1: Oye, os deseo lo mejor, ¿eh? Yo sigo aquí en mi vida con mis cosas y nada, mucha suerte para todo.
2: Gracias, Gonzalo.
6: Venga, que te quede claro que te tienen aquí por tus contactos y no por tu buen hacer. Sin vergüenza.
1: Escúchame, cuando yo hablo, el programa va para arriba. Cuando yo me callo, el programa va para abajo. Tú sabrás, valóralo.
6: Como un príncipe, tío. ¿Qué haces, tío? Con un
4: Milan,
6: príncipe,
4: que ahora tengo la Copa de Europa.
1: Por cierto, una última cosa.
0: Venga,
1: el Aston Villa lleva más finales europeas en los últimos años que el Barça. Hasta luego. Venga, buenas tardes.
0: Hasta luego. De seguida, us en recordeu que estem en la nova secció del David Toy de Càntics. Sí. De Càntics. Doncs, al tanto, vale, tinc un avançament.
5: Too many se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal.
0: Vale, recordeu que podeu enviar
6: Cristóbal, tu divorcio bien o com va?
0: Podeu enviar els vostres càntics al 666-32-72-11, vale? De la temàtica que vulgueu. Envieu càntics, envieu cosetes, perquè al final,
4: el que us agradi,
0: si envieu una cosa que està elaborada, que està guapa, li fotem pressió, intentem encendre el ventilador i aviam si això arriba a la grada. Aviam si aconseguim un càntic que t'hi jugues a la grada.
6: Un beso muy grande, Ana Coll, te entendemos perfectamente.
0: Vale, m'he perdut. Va, Willy, tens una cinta de conte, que tinc aquí un relat. Tinc una mica les instruccions, el manual del que hauríem de fer en el cas hipotètic de que el Barça guanyi la Lliga aquest diumenge contra el Madrid. Primer de tot, ja ho sabeu, tenir l'ampolleta de cava, que va català, preparat a la nevera. I en cas de victòria...
4: Gramona Imperial.
0: O aquell whisky bo, aquell que tens allà també reservat durant tot l'any.
6: Moetxas non que francès, Cristóbal, que jo soy un psicòpata.
0: Vinga, va, de Xivas cap amunt, recordeu, visitar Canaletes o serveis la font o el bar de confiança, sempre, evidentment, amb la teva samarreta oficial del Barça. I entrant al bar... com Clint Eastwood. Has d'entrar fent el lobo de Wall Street.
6: Con la escopeta.
0: Vale, ben xulo, i buscant madridistes amb la mirada. Això és important. És important, mirar-los.
4: Què passa, nen?
0: Fas un cop d'ull...
4: Qué mala leche tiene.
6: Bueno, yo voy a un bar de madridistas, a mí eso no me es difícil.
0: I quan el trobis, aquell madridista, li has de fer la coneguda sonrisa Mona Lisa, que és aquella de... Sí, però no. Va, obrim l'espai de tortura al madridista. És important.
6: Este m'interessa.
0: Amics madridistes, és el que toca. O sigui, quan nosaltres perdem, rebem nosaltres.
4: Ara s'ho han buscat.
0: Us ha tocat a
4: vosaltres. S'ho han buscat. Clar, s'ho han buscat ells. Que hòsties.
0: Primer, després del partit, doncs, comencem amb el tradicional enviament de WhatsApps. WhatsApps i memes, notes de veu, desitjant bona nit, tot el que vulgueu. Després toca... xarxes socials, Twitter, Insta i tot el que tingueu, vale? Amb especial atenció als rabiosos i gentussa que porten tot l'any plorant i traient l'otxaïta que porten a dins. És important fer mal i provocar odi. Una emoticona com la dels jugadors de crispetes. Sí, sí, és el que fa el Tio Faja, però la diferència entre vosaltres i el Tio Faja és que el Tio Faja ho fa cada cap de setmana. Vale? Va. Tot això acompanyat de la ràdio. No oblideu la ràdio, perquè és important, ve de gust sentir, doncs, a Roncero. Aviam què diu Roncero. Aviam què diu Roncero. Aviam què diu Mena.
4: El falangista.
0: Aviam què diu...
4: Sí, sí.
0: És important escoltar-los perquè a mi m'agrada molt les felicitacions del madridisme al Barça, perquè no ho fan... O sigui, la diferència entre els culers i els madridistes és que els culers... No, però els culers quan feliciten estan felicitant de tot cor, però els madridistes quan feliciten el Barça...
6: Jo no he felicitat!
0: No, perdona!
4: No m'entens,
0: tio! No, però tu pots felicitar a un culer que madridista i pots dir felicitat. Però el madridista quan felicita ho fa com a càstig al Madrid. Ho fa com, mireu com ens hem de veure. Per culpa vostra estem felicitant els culers.
7: El madridista, quan el felicita, felicita de verdad.
0: I evidentment, us dic el tema de la ràdio, perquè més enllà de sentir els madridistes, sempre ve de gust doncs que ens posin els gols del Flaqui. En bucle, en bucle. Sentia el Sique, el Jordi, a l'Ovalle, allà a la capital del Reino, doncs traient-la a passejar. Va, després toca, després toca, com diu el tio Faja, una miqueta de xiringuito. Aviam què diuen.
7: Jo és com el tabac, m'ho vaig treure.
0: Doncs aviam què diu el Juan Marrodríguez. Com es diu aquell dels ulls blaus, aquell que és tan antibarcelonista?
6: José Luis Sánchez.
0: Va.
4: El falangista.
0: Després toca sortir de festa al bar. Ja serveix fins que et facin fora, per acabar de rematar-ho. I el grau de festa, això és molt important i té molt a veure amb el segon protagonista, el grau de festa el determina, o sigui, si la festa ha estat high level, aniràs a dormir amb la samarreta del Barça. Si no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, podràs, tindràs la capacitat de posar-te el pijama i anar a dormir. Sí. Però si tu l'endemà et despertes...
4: Si vienes con la castaña.
0: Amb la samarreta del Barça, lo has petao.
4: Ja està.
0: Vale? I ja l'endemà, doncs ja sabeu el que toca. T'espertes amb la samarreta del Barça, esmorzar continental, vaig al quiosc, esport, Mundo Deportivo...
4: Tota la premsa del dia.
0: Tot el repàs.
7: I si has d'anar a treballar, ràdio, pues mira,
0: què t'hi jugues. Després crec que hi ha una combinació al migdia que pots veure tots els esports de totes les teles. No sé si era... Antena 3, la Sexta, 4...
6: Guarda alguna hora per poder ir al psiquiatre.
0: I vas veient tot. Va, dit això, per què dic que té a veure el dormir amb la samarreta del Barça amb el nostre següent protagonista, Elena?
2: Amb el Zuar, que ens ha vingut a visitar avui al Que t'hi jugues. Què tal, com estàs?
8: Bon dia.
2: Des d'on vens, Zuar?
8: Del Torricó, de la província de Huesca.
2: Vaya. Mira, ha fet quilòmetres per venir avui aquí a veure el Que t'hi jugues.
4: Grande, grande! Sí, senyor. Se merece un aplauso.
2: Fa molts dies que ens va escriure i ens va demanar si podia venir avui, que podia, podia estar aquí amb nosaltres a l'estudi, i portes una samarreta, que és una relíquia...
8: De l'any 97.
2: Una samarreta del Barça de l'any 97.
0: Trencada.
2: Xulíssima. Eh? Està, es veu que està utilitzada, capa.
0: A veure, per què està així aquesta samarreta?
8: Bueno, aquesta samarreta me la va regalar mon pare i fa molts anys. I l'altre dia el Besa va comentar que no era partidari dels mosaics a l'estadi i que tothom tindria que portar una samarreta representativa que fos històrica per amb ell. I jo, aprofitant que avui venia, dic, pues portaré demà la meva samarreta, que he dormit més de 20 anys amb ella.
4: Toma!
0: A veure.
8: I dic, igual el club me'n podria regalar una altra, ja que estem aquí per demanar.
4: Això ja!
0: O sigui, tu portes 20 anys dormint amb aquesta samarreta del Barça.
8: Aquest any ja no. O sigui, ara l'estiu, com allà me trec, ja dormo a pelo, ja no dormiré més, però sí, està fet a pols.
0: Jo crec que no dorms amb la samarreta del Barça per qüestions òbvies.
8: I no em deixa la dona, ja.
2: No les treguis, Cristóbal, per favor, que això és una relíquia.
0: Aviam, si esteu connectats aquí...
2: El live del Que t'hi jugues al YouTube, podeu veure.
0: La samarreta té aire condicionat a les aixelles, però un aire condicionat de pa, o sigui, hi ha un forat aquí... Espectacular, déu-n'hi-do.
8: Més de 55.000 hores. A veure qui ha portat més la samarreta del Barça que jo.
0: O sigui, el teu objectiu de la visita és explicar-nos la teva història i aconseguir un relleu generacional de samarreta, no?
6: Que li regale una al papa.
8: No, però si cau...
0: Quina preferència...
8: Jo venia a veure-us.
0: Quina preferència tens de samarreta? Posats a demanar.
8: M'és igual. Jo és que soc molt del Barça, ni tinc moltes...
0: No, però et dic una cosa, l'escapa... eren més transpirables, són més còmodes.
8: No, és que no fan arruga. El tema és que dorms i no et fan arruga.
0: Les d'ara no. Les d'ara fan calor.
8: És veritat, és veritat.
0: O sigui, fa molta calor, sues.
8: Sí, sí.
9: No tens ni puta idea.
0: No, sí que tinc idea, sí. I quan portes més de 3 hores, quan portes més de la samarreta, olor a tigre...
4: Javi, mira la porta, que samarretes fa.
6: Una cosita, he estado haciendo cálculo de la edad que tienes y los partidos que dices, esto me has dicho que tiene 5.000 horas.
8: 55.000.
6: Veo que has dormido más veces en el coche que con tu señora, con la camiseta puesta. Y luego una pregunta, las horas que me sobran, que son del Florida 135, que también te lo llevabas, ¿no?
8: Alguna.
6: Sin vergüenza, ya sabía yo que había horas ahí que me faltaban. Y madre que me parió.
0: Y en el fin del que digo el tío Faja, cuando arribaba al momento íntimo, Et quedaves el de Blaugrana?
6: Bueno, por eso...
8: La dona del Madrid.
4: ¡Hostia!
9: Por eso la tienes garrapada. Por eso la tienes garrapada.
8: Yo creo que se ha cambiado ya. Ella se ha cambiado.
6: Oh, ¡cuánta gloria!
0: Sí, amic, sí.
6: ¡Cuánta gloria!
0: Això és un culé, senyors.
4: ¡Sí! ¡Sí!
6: No podemos, podemos profundizar en el tema. Por favor, Elena Diego, quiero profundizar en ese tema.
9: En ese momento íntimo. Por favor, por favor, quiero introducir el tema cópula con un madridista.
4: Que le ha metido,
0: que le ha metido más a
6: Madrid. ¡Cuánta gloria!
4: ¡Que Messi!
5: ¡Penalti para el Real Madrid!
2: A partir de les dues, al posquet i jugues, feu el que vulgueu.
0: Va, anem a la... gràcies, amic.
8: De res, un plaer, un plaer.
6: ¡Cuánta gloria!
0: Tenim el contacte teu, no? El tenim, no?
2: El
8: Javi, el Javi el té. Sí,
2: sí, nosaltres també.
0: Hi ha algú que tingui una samarreta per aquest bon home? Si no, tranquil que la buscarem.
4: Vale, se la pida Gonzalo. Gonzalo te lo soluciona.
0: Vale, la busquem, vale? Gran, grande. M'ha agradat.
2: 20
0: anys amb la samarreta de Barça,
8: eh? 20
0: anys amb la samarreta de Barça. Va, anem a la secció de la Victòria. Va.

0: Doncs ja sabeu que la secció del David Toy té el propòsit d'innovar i anar introduint nous càntics a les graderies d'aquest nou estadi que tenim, que és espectacular, però hem d'anar exterminant coses com olele, olala, i anar introduint càntics que estiguin molt bé, i el David et fotrà un cop de mà, i esperem que vosaltres també, perquè podeu enviar, recordeu, les vostres cançons, els vostres càntics, al 666-32-72-11. David Toy, què tal, bon dia?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El nom de la secció,
1: bon dia a tothom.
0: Encara l'estem acabant de... I si Toys animem, guanyarem...
2: Aquest és el que deu dir la
3: segona persona. Sí, ell,
2: el segon...
1: O toll al camp és un clam, no?
0: Toll al camp és un clam. David, aquesta setmana portes com a proposta, de seguida escoltarem el que ens heu enviat, però abans hem fet un tastet. He tingut la temptació de posar en antena el càntic de Tchouaméni. Ja introduïm ja càntics d'actualitat. D'actualitat. Quin seria el càntic de Tchouaméni?
1: Bueno, ja te l'he enviat. És que estic aquí enmig d'una reunió, no em posaré aquí a cantar perquè estic parlant de la reunió i aquest tio està sonat.
0: Ja
1: saps que estic aquí a l'aeroport i estic amb els de seguretat.
4: Sortiràs detingut, David.
0: Aquest és el càntic que ens proposa aquesta setmana el David Toy.
5: Tchouaméni se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal y el Madrid fatal. ¡Barça!
0: Molt bé el tema traumatismo craneal y el hospital. Està molt ben trobat.
3: No, lo ha cuadrado.
0: Aviam, 6 o 6, 32, 72, 11, ens va enviar aquest càntic. Atenció.

0: No, no, et dic que de vegades fem lletres massa elaborades i al final per la grada ha d'enganxar, ha de ser fàcil, ha de ser directe. O sigui, hi ha excepcions, com un dia de partit que està molt guapa, y al final es tan guapa que
1: aquella
0: te la prens.
1: Aquella que se puso Los Amigos, eran Los Amigos,
0: sí,
1: que cantaban la semana pasada.
0: La de Coldplay, la de Coldplay.
2: No hay mejor música que meterle el domingo 8 en Madrid.
3: Coldplay es muy buena.
1: Esa es muy buena, David. Sí, sí,
3: es buenísima. Esa hay que donar-li bombo.
1: Exacto, esa.
0: Aviam si els contactem i...
1: Hay que patrocinarla.
0: I parlem amb ells. David, aquest cap de setmana, què?
3: Bueno, aquest cap de setmana a guanyar. I aixecar la copa. I... Per cert, mira, ara he sortit de la reunió aquí un moment. Acataré que m'he trobat el Joan García avui al cotxe. I
0: ah, sí?
3: L'has
0: cantat Joan García de la Masia?
3: Sí, sí. No, aquesta no. Aquesta és una i ara una altra. Lo, que bon porter.

0: unió de treballadores o unes mobilitzacions no són unes reunions d'organització criminal.
1: Aquest és el relat que ha fet avui a l'Aquí Catalunya Maria de la Fuente, professora, membre del sindicat USTEC, que era en aquesta assemblea de dimecres on, juntament amb altres sindicats, com la Intersindical o la CGT, estaven debatint i organitzant accions de cara a les vagues que s'han convocat. La primera vaga total ja el pròxim dimarts, 12 de maig. Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan.
1: Els Mossos no desmenteixen aquest fet, aquesta infiltració. Asseguren que tot el que fan és legal, que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació.
2: Si en un comunicat una mica críptic, la direcció dels Mossos respon a la polèmica dient, literalment, que treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, també que actuen atenent la legislació vigent i en el marc de les seves competències. En privat, fonts del cos admeten que les infiltrades eren efectivament agents d'informació, tot i que ningú en dona detalls perquè és una àrea molt hermètica. Sí que coincideixen diversos comandaments que aquesta polèmica era l'últim que necessitaven en aquest moment, després de setmanes amb els Mossos al centre del debat. Primer pels agents de paisà a les escoles, després pels crims del cap de setmana i la inseguretat, i ara això. La resposta a aquesta nova crisi s'ha derivat ja al Parlament, on serà la consellera d'Interior la que donarà explicacions, expliquen fonts del departament.
1: De fet, el president Salvador Illa assegura que ho desconeixia, però que té plena confiança en la policia catalana.
3: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa.
1: Això ho deia aquest matí a l'Oi por Oi, tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP. Fins i tot els socis de govern, Laura Pons, exigeixen la dimissió del major Trapero.
4: Sí, els socis republicans i comuns demanen el cap de Trapero i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
5: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
6: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
7: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions.
4: I també Junts demana explicacions i compareixences de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
8: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
4: El que demanen els partits és bàsicament tres coses. Primer, que s'aclareixi si els agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC i, òbviament, també demanen una rectificació. Diuen que no n'hi ha prou ni amb el comunicat dels Mossos ni d'Interior, ni tampoc amb les paraules del president de la Generalitat. Parlen de que s'han traspassat totes les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, d'aquesta rectificació, asseguren els partits que avaluaran més responsabilitats.
1: Doncs veurem. Gràcies, Laura.
4: A vosaltres.
1: Andrea, tornem amb tu, Andrea Villoria, perquè ens expliquis a on s'infiltra la policia i per què. Com d'habitual és que els agents intentin diluir-se en moviments socials?
2: Doncs no és excepcional, ho fan agents de la Comissaria d'Informació que monitoritzen moviments i grups que puguin suposar un risc per la seguretat. Això pot voler dir grups que preparin protestes massives, però també, per exemple, entorns hooligans d'ultradreta o de signe contrari, entorns anarquistes, així com, per exemple, cercles islàmics. Val a dir que les infiltracions poden ser de molt tipus. Hi ha agents encoberts, infiltrats en el marc d'investigacions judicialitzades, però també agents que senzillament tenen contactes amb fonts o confidents i d'altres que poden fer accions puntuals per monitoritzar un esdeveniment concret. La qüestió, en tot cas, és espinosa, ho ha estat sempre, perquè aquestes infiltracions, la majoria, no compten amb una autorització i seguiment judicial. Ara bé, fins ara Mossos no consten casos com els que va destapar la directa fa uns anys d'agents de la Policia Nacional que s'havien infiltrat a moviments socials durant mesos o anys, mantenint fins i tot relacions amoroses amb persones d'aquest cercle.
1: Recordeu que dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera vaga total a l'educació a Catalunya, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny. A més, a cada territori es faran un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha des d'ara fins a acabar el curs, només en 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I avui també han anunciat vagues els metges. El Sindicat Metges de Catalunya convoca el dia 20 de maig una nova aturada a tot el sistema públic i concertat de salut. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el departament s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, de moment no hi ha hagut negociació. Xavier Lleonart és secretari general.
9: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
1: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit que, en el cas dels professors, sobretot, l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid, així ho ha dit en aquesta entrevista aquest matí a la SER en el programa especial que l'Oi Poroi ha fet des de la Pedrera. Xavier Balló.
10: Illa ha tornat a reiterar que l'acord en educació és el millor que s'ha fet mai, però també ha dit que si poden millorar-lo, ho faran. Una mà estesa que fins ara el govern ha limitat només al desplegament de l'acord pactat únicament amb Comissions Obreres i UGT.
3: Que después de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en muchos ámbitos, bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que pueden hacerse más cosas así, y mano tendida. Nuestra voluntad es de seguir hablando con ellos y en lo que podamos mejorar seguiremos mejorando, ¿no?
10: El president, per cert, també s'ha mostrat confiat en arribar a un acord de pressupostos amb Esquerra i els Comuns abans del juliol i diu que les forces progressistes han d'enviar així i en aquest context un missatge de que són capaços d'entendre's.
1: Atenció, perquè ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma pel descarrilament d'un tren de mercaderies. Segons ha informat Adif, la locomotora i el primer vagó han sortit de la via. Segons Protecció Civil, l'accident no ha provocat ferits. Òscar Playa, director del servei.
11: Hi ha hagut un descarrilament d'una locomotora de mercancies a l'estació de Rubí. I per tant, ara mateix, el tràfic que hi ha des de mercancies està interromput.
1: El tren viatjava en direcció a França, no transportava mercaderies perilloses. Renfe ha allargat fins a Cerdanyola el servei alternatiu que ja tenia entre Martorell i Rubí, perquè en el túnel de Rubí encara, recordem, no hi passen trens de passatgers. Segons Adif, no se sap encara quan es podrà reprendre la circulació. Un descarrilament que coincideix amb l'últim dia en què és gratis viatjar amb el servei de Rodalies. Els abonaments sense cost que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per a aquestes obres d'emergència, a partir de demà es desactiven i demà ja s'haurà de tornar a pagar per utilitzar els trens. Pol Valero.
12: Les plataformes d'usuaris critiquen que encara és massa aviat i que la mesura es va implementar per compensar les deficiències del servei i encara no s'han arreglat totes. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
13: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció els diners, que no menteixin. L'usuari no és tonto.
12: Tres mesos i mig després, els usuaris hauran de tornar a pagar els bitllets. Això sí, si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
1: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any i ara, doncs, es mantindran aquests 25 minuts extra fins que acabi aquest 2026, Pol.
12: El sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests, com a mínim 25 minuts extres, es mantindran sine die. Ara mateix, la línia Barcelona-Madrid té més de 30 limitacions de velocitat que afecten més de 200 quilòmetres del trajecte en cada sentit per culpa de l'estat de les vies. Fonts d'Adif reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obres perquè la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat al 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei i això voldrà dir que hi haurà més limitacions de velocitat.
1: I per cert, acabem de rebre un comunicat dels Mossos respecte a aquesta notícia amb la que començàvem aquest informatiu. Aquest comunicat sobre les infiltracions en una assemblea sindical de professors. Recorden que la Comissaria General d'Informació té entre les seves funcions recollir informació sobre, és literal, conflictivitat laboral i social, i valorar així amenaces i riscos. Volen aclarir en aquest comunicat que aquest tipus de tasques no són decisions discrecionals del cos, sinó compliment d'una obligació normativa. Per tant, com dèiem, els Mossos no desmenteixen aquestes informacions d'aquests dos agents infiltrats en una assemblea de professors, sinó que expliquen quines són les funcions del cos en aquests casos de recollir informació sobre conflictivitat laboral i social. Dos minuts i més notícies.
14: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
15: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
16: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
17: Digues, la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles,
15: les estrelles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
18: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Anduaga al rol de protagonista. Entrades a Liceu. Liceu.cat.
19: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2 i 21. Anem fins a Esplugues. Avui tota la comunitat xinesa s'ha concentrat al lloc del crim 6 dies després per recordar a la víctima assassinada. En l'acte també hi era el seu pare, que ha pogut arribar des d'allà, des de la Xina, en aquest acte que hi ha anat en Martí Oliver.
20: En la tradició funerària xinesa, el setè dia després de la mort es fa un homenatge al Touqi perquè es creu que és quan l'esperit torna a casa. Per això, al barri de Finestrelles, al lloc del crim, aquest matí s'han fet 3 minuts de silenci. El pare també ha fet un discurs i la 60ena de persones que s'hi han aplegat, la majoria de la comunitat xinesa, però també alguns veïns del barri, han deixat flors a la vorera on van passar els fets. El pare té 72 anys, ve d'un petit poble de la Xina, va arribar i al vespre en avió sol. La seva dona no ha pogut venir per motius de salut i avui al matí s'ha reunit amb l'alcalde, ja ho va fer ahir, amb Mossos i jutjat. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'allotjament i els àpats, com és habitual, i estan converses amb el govern espanyol per saber qui ha d'assumir el cost del bitllet d'avió. La víctima feia un any que era a Catalunya i acabava d'obrir un restaurant amb dues altres sòcies.
1: I l'Audiència de Barcelona absol un home acusat de matar ganivetades al seu veí a Barcelona fa 5 anys, Martí Ramírez.
21: Sí, després de celebrar fa uns dies el judici, el jurat popular ha conclòs per unanimitat que l'acusat no és culpable. Els fets es remunten al novembre del 2019, quan la víctima va aparèixer morta al seu domicili amb dues ganivetades. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel seu veí, però el jurat creu que no hi ha proves suficients que el vinculin amb el crim. L'home va demostrar tenir coartada i no hi ha ADN a l'escena del crim.
1: I ara anem a Barcelona perquè aquesta ciutat encarregarà una gran estàtua d'homenatge a Montserrat Caballé i a Freddie Mercury. És un dels tres nous monuments que hi haurà a la ciutat, Ferran Dalmau.
22: Els dos artistes que van col·laborar en aquesta cançó presidiran el túnel de les Glòries. A banda, també es col·locarà una altra estàtua a l'ideòleg de l'Eixample i la Font Cerdà, en aquest cas al vell mig del districte, a la plaça Universitat. I finalment hi haurà una tercera escultura dedicada a l'emprenedoria. L'alcalde és Jaume Collboni.
23: Posem en marxa aquest pla d'art públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais i que, sobretot, siguin accessibles per garantir allò que a mi m'agrada reivindicar, que és també el dret a la bellesa.
22: Un consell d'experts les encarregarà a tres artistes consolidats i també s'obrirà una categoria de nous monuments d'artistes emergents que faran tres escultures més.
1: I encara a Barcelona, alguns partits de l'oposició li estan retraient a l'alcalde Jaume Collboni que hagi cedit l'estadi olímpic per la visita del papa de manera gratuïta. Tant Esquerra com els comuns, fins i tot la CUP, s'han queixat. Escoltem Elisenda Alemany, que és portaveu dels Republicans.
24: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del papa. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja...
1: Fons de l'Ajuntament diuen a la cerca que la cessió de l'estadi costa 78.000 euros, que al ser un acte d'estat, sense ànim de lucre, està plenament justificada la cessió d'aquest espai i ho equiparen amb altres casos com el partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona en València. Anem pels esports. Amb l'última hora, Can Barça, dos dies que el primer equip pugui guanyar la Lliga al Camp Nou. Nil Solà, bona tarda.
0: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs el Barça que s'enfrontarà al Real Madrid aquest diumenge a partir de les 9 del vespre al Camp Nou en un partit que pot decidir la Lliga. Si els de Hansi Flick són capaços de guanyar o com a mínim empatar, seran campions per 29a vegada d'aquesta competició. Mai a la història ha passat que el Barça li guanyi la Lliga a la cara del Real Madrid, com tampoc ha passat mai que el Madrid li guanyi a la cara del Barça. Un partit, evidentment, sense Lamine Yamal i amb la incertesa de quants minuts podrà jugar ja Rafinha. Des del vestidor ho tenen clar. Es vol solventar la Lliga el més aviat possible i l'oportunitat històrica que ha veritat del calendari la volen aprofitar.

0: Estem escoltant La Plazuela, la banda granadina que actua aquest vespre al Sant Jordi Club a les 9. És un dels concerts d'una agenda farcida aquest cap de setmana arreu de Catalunya, que sobretot té un punt que és a Girona. Comença el Temps de Flors demà. Anem fins allà. Carles Couso.
1: La ciutat es prepara per rebre gairebé 500.000 de persones que visitaran Temps de Flors en una edició dedicada sobretot a

0: has de patir amb un 2% dels clients, que pot ser que siguin gent dolenta. Però 2% vol dir que jo n'he portat 3 o 4, que és el mal. Són gent que no... Que no... Tu em diràs, home, és que, no, malalties mentals. No, no, no, no, no. Gent dolenta. Però els identifiques i t'apartes. Aquest senyor no el vull portar.
1: Tens línies vermelles,
0: oh,
1: també.
0: Oh, i tant. Quan em trobo amb això, dic, jo no el defenso, aquest senyor, perquè no vull que se'n salvi. No vull que es salvi.
1: Això és interessant, eh?
0: No, home, perquè detectes el mal, en aquest cas, eh? No, no un senyor que comés un delicte i que jo el defensaré el millor que pugui. És una persona que detectes que aquella persona no pararà.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Continuem repassant els millors moments del Llapis de memòria d'aquesta setmana i ara toca mirar ben amunt per connectar les cançons d'un home que mesura ni més ni menys que 2,10 metres, com és l'exjugador de bàsquet Carlos Ruff. El Carlos va formar part de la millor penya de la història, és a dir, d'aquella penya dels Villacampa, Margall, Montero, Jofresa i companyia, que va guanyar 2 lligues i va causar furor a tota Europa. I després d'aquesta etapa gloriosa, el Carlos va fitxar pel Balbi Girona, on s'hi va estar 4 anys fins que una lesió de genoll ho va estroncar tot, i allà va començar una etapa molt fosca, un túnel negre sense fi, com diu el Carlos, que podria haver acabat molt malament, però, per sort, finalment va tornar la llum. De totes maneres, comencem pel principi i anem fins als inicis del Carlos a la penya quan tenia només 17 anyets i escoltava cançons com aquesta que està sonant. Everybody Want to Rule the World, dels britànics Cheers and Fears. Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club i, sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
3: Totalment. Mira, hi ha un punt... Sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, es van ensenyar a jugar, però Lolo els va ensenyar a guanyar. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós.
1: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
3: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, sempre l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no? Hi ha un cúmul d'expectatives...
1: Estàs a la penya encara?
3: Sí. Hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu lloc. Estàs ajudant, saps que mai picaràs 20 punts, perquè al costat d'un Villacampa, 2 o 3 americans i tal, no és la teva missió, és donar, és donar descans a uns jugadors... No fer-ho massa malament, i si a més... Ves, això és un canvi de paradigma, no fer-ho massa malament, fer-ho bé, i a més aportar rebots, els tiros que tinguis de fer, i no fer massa serrades. Però clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és on? Al joventut? No. Llavors es planteja una sessió, que vaig anar al Balbi Girona, al principi 2 anys... Després dels 2 anys em diuen que no. Després, amb el temps, em vaig enterar que va haver una venda encoberta, que jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió en el genoll. Greument, trenco... Perquè havia pell, perquè si no el peu a la cama estaria penjant. Em trenco el creuat anterior, despreniment de cartil... És una cosa, bueno...
1: Una carnisseria.
3: Res, una avería. O sigui... Soc soci del RAC, que se'm van emportar a la grua i tal, sí. I vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la lesió que havia tingut tenia de retirar-me. Però, clar, jo tenia un pis que pava, vaig seguir jugant.
1: Era la teva professió?
3: Sí, era la meva professió, i ara què hago? I vaig seguir jugant. I vaig acabar una artrosis tremenda, vaig pagar el pis que tenia... I això et fa menja una miqueta mentalment, no? Perquè dius... Ja, aguantes molt, aguantes dolor, et punxes... Jo em vaig arribar a punxar calmants al genoll i tal, no per anar a jugar, sinó per anar a entrenar. Anestèsies i corticoides i tal. Res raro. Bueno,
1: I tot perquè has de pagar el pis.
3: Clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou i demano ja als 32 anys que ja no... Que ja

0: estic en el mercat, començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins de comercial en empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos, algú sabia, i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I mica en mica, no sé, t'arriba... Jo sempre he dit, quan em venia, que entraves en un túnel fosc. Un túnel fosc. I era molt crític a mi mateix, i jugava malament. Sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlant del partit. I si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit, jo m'insultava al mirall.
1: Però tu,
0: jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
1: Entenc que estem a època encara penya.
0: Sí. I no, penya i després també. Jo crec que ho he fet tota la vida.
1: Però tu ho comparties amb algú?
0: No.
1: Ni companys,
0: no,
1: ni
0: no, no,
1: família?
0: No, era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies, hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes, però t'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, a l'entrenador que et digui alguna cosa, mai serà tan dur com tu. Mm-hmm. És com una vacuna, no? Però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. Tòxic. I amb el temps aprens que... tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda molt missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir. L'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies... havien desnivells, et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I que la gent aixecava això a mala forma física, i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi.
1: Uf. Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés ara.
0: Sí, estàs pensant, no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no disfrutes.
1: El que acabes de relatar és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant al llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom d'hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que això sí que és el que més t'han preguntat...
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa, va una de vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Nosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu a la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: Va, no passa res. Sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda de què, no? Però bueno, no, perquè era el tiro per empatar. Era coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre, un 50%, el bàsquet és un joc del 50%, a més textual, fet per estadístiques. El que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que
1: tant,
0: es coneixen.
1: Sí, clar, però el que passa que la gent s'ha recordat dels tiros que guanyadors. Falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, BTLA, i mira, va sortir, però bueno, també... No sé si és fruit de la casualitat, o de... Mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy...
1: Ja, ja Divac, tenia, crec que el, estava... jo que està, tenia 21 anys, a punt de fer 22... Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Magic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. Mèrit el tinc jo, que sent fenomenal. Un filtrafill està aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs, algun d'ells, al final?
1: No.
0: Hòstia, xaval, quin partidàs?
1: No.
0: No es portava
1: algun,
0: això.
1: Algun entrenador sí. Entrenadors d'allà sí. Els entrenadors es fixen més, els jugadors no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles, no.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso el vídeo. No. Mira, la meva vida l'hauré vist 5-6 cops com a molt.
0: Que l'any següent d'això, la temporada següent, és quan te'n vas a la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el manager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, començo una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit, i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys fins que, com ens comentaves abans...
1: Correcte, l'última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll, però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu d'un jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com ho vaig benvenat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caic a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, el genoll, digo, noto algo estrany, el dia següent una ressonància magnètica a mi que m'ha trencat tot. O sigui, el creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i alguna
0: cosa. I el club t'acompanya?
1: No. No, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules... Mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cures... Tal qual, lo diré en castellà, però no ho diré en castellà. Queremos que te cures bien rápido perquè no nos cuesta un duro.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
0: I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb l'arquitecta urbanista Maria Buigas. Entre les cançons que vam trobar al llapis de memòria de la Maria hi havia aquesta que està sonant ara mateix, és a dir, Kozbiro, del cantant kenyata Ayup Ogaba, un tema que la Maria li recorda un dels molts viatges que va fer pel món abans de convertir-se en l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és el càrrec que ocupa actualment.
3: Cara, Maria, parlaves de dignitat humana aquí a Barcelona, que és el teu negociat.
4: Sí.
3: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
4: Sí, la renda, amb això també crec que són modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I, per tant, l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà de primera com qualsevol altra. I, per tant, aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és el manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
3: Més xitxa, per raons
4: evidents.
3: Sí, passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
4: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
3: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
4: No, això no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, ¿vale? Del primer món o no, del món desenvolupat, si vols dir-li, del món ric.
3: Si m'estàs parlant de Londres,
4: York, o,
3: París...
4: Sí. I sobretot per una cosa que també...
3: Un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
4: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
3: Bueno, ja...
4: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat. I això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
3: Doncs és motiu de treure'n pit.
4: Per això ho faig, aprofito aquest micròfon per treure'n pit.
3: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
4: quan
3: en aquesta ciutat.
4: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
3: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: meu calvari.
1: Mort de gana de la trinca, sonant a llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
2: Perquè venim de com dues cançons super, molt més
1: solemnes,
2: dramàtiques i solemnes. I ara
1: home, però a la vida ha d'haver-hi, és com una ciutat, la vida, ha d'haver-hi de tot.
2: Totalment, però a més enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó diguem-ne, té aquest punt de tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet, és la trinca.
1: Tu, generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, jo soc dels 70, principis dels 70. Llavors, és generació trinca, bàsicament, perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa del meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caseta de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
1: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
2: Les havia tota la caseta, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia allò de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, doncs, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
1: que és un llistat que em consta que sempre genera debat,
2: sí,
1: no? Ho compartiu,
2: sí,
1: amb la família, què us sembla això, què posaries, què trauries.
2: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
1: bueno.
2: Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
1: Anaves en pijama en el viatge?
2: Home, sí, perquè sorties de Barcelona
1: dormida
2: a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda, i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
1: Tu ets de Barcelona ciutat?
2: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
1: Un barri?
2: Seria Galvany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, travessia de Gràcia.
1: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
2: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600... Avui seria impensable.
1: A buscar un puro, Maria, però...
2: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A casa van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poblenou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
1: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
2: No la recorden.
1: Doncs
2: no la
1: això
2: recorden.
1: Que és memòria selectiva.
2: Bueno, de la memòria, sí, selectiva, i que a més jo no compartiria aquesta
1: nostàlgia. Tu no comparteixes.
2: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet en aquesta ciutat.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, però sisplau, que ningú es mogui perquè encara no hem acabat. Com ja us he avançat tot just començar, avui és un dia complicadet per a aquest programa i per a aquesta casa en general, perquè avui ens toca acomiadar a un dels nostres. Ell és el Roger Cuixart, el tècnic de capçalera del llapis de memòria des que el programa pràcticament va engegar a rodar amb l'enyoradíssim Òscar Moré al volant i un servidor de copilot. I fins al dia d'avui, que el Roger ha decidit començar una nova aventura professional. Roger, què, un dia fotut avui, no, suposo?
1: Una mica, molt emocionant, tot.
0: T'acomiades de la casa, també del llapis de memòria, on ha sigut una part importantíssima d'aquest equip. Molts records, imagino.
1: Sí.
0: Si et demano en clau llapis, què et passa pel cap?
1: L'Òscar. Sí, l'ànima de la ràdio, tio. Sí. És un record alegre, per això. Però sí, és un record. I molt bèstia, a més.
0: Un dels grans plaers de fer el llapis de memòria amb tu és que ets un apassionat del programa. I no només ens fas sonar, i molt bé, per cert, sinó que també t'importa molt el que fem, opines... Això, Roger, no té preu.
1: Doncs gràcies. Realment és un programa que m'ha arribat, o sigui, molt.
0: De fet, cada migdia, que jo sempre vaig molt apurat amb els guions, doncs, qui tenim avui? Vinga, hòstia, aquest, que guai, tal. I després, quan acabem, també dones feedback i pel que m'expliquen membres de l'equip, l'Amparo, l'Oriol, que el viuen amb tu, durant el programa
1: hi ha com
0: un programa B,
1: sí.
0: Tu comentant el programa.
1: La missió alternativa. Sí.
0: Què t'emportes del llapis com a contingut? Què recordes d'aquell programa mític, aquell moment?
1: Buah, és que n'hi ha moltes. Hi ha hagut molts moments molt bèsties del llapis. Però molt.
0: Algú que et vingui ara al cap?
1: Mira, moments que recordi el doctor que vas portar tu com es diu això?
0: Inseminació artificial.
1: Sí, exacte.
0: Això era un estiu. El doctor Pere Barri.
1: Ah, exacte. També recordo... És que els recordo molt, molt recents. O sigui, els antics no els tinc tan presents ara mateix. I clar, recordaria els japissos de fa 2 mesos.
0: Com per exemple?
1: Doncs recordo molt el de la cap de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu.
0: Ah, la doctora Jorge Cerquella Brugada. Bé, aquell va ser increïble amb la història aquella de Coldplay, amb aquella noia, la Carlota.
1: Sí.
0: Veig que t'agraden els metges. Haurem de portar més metges perquè suposo que ens seguiràs escoltant, tot i que no estiguis
1: sempre,
0: aquí.
1: Sempre. Ja m'he muntat per tenir l'hora del llapis lliure i seguir-ho escoltant cada dia, i si no, en podcast a Spotify.
0: I com ja sap, Roger, aquest programa va de connectar cançons amb vida, amb emocions, amb records, i per això t'hem demanat que escollissis un tema que et connecti amb el llapis de memòria, que serà amb el que tanquem el programa. Quina ha sigut la teva tria?
1: Doncs ha sigut Madness de Muse.
0: Sí, no Muse de Madness, eh?
1: No, Madness de Muse.
0: I per què?
1: Perquè, mira, sincerament, perquè la lletra em recorda la meva experiència aquí a la ràdio, perquè ha sigut una bogeria. Una bogeria en el sentit bo de la paraula, bogeria. O sigui, com pots arribar a estimar una feina que és tan dura, però que alhora també és tan agraïda? I realment és això, o sigui, és una feina dura, en quant a horaris, en quant a implicació.
0: Viatges, en el teu cas, perquè tu has seguit el Barça per Europa.
1: Sí.
0: Has fet molts partits.
1: Sí, molts partits. I, bueno, i en el fons és això, és com pots trobar-te en una situació que pot ser incòmoda, però que alhora s'alegra i t'omple moltíssim.
0: Doncs, Roger, en el meu cas no puc més que agrair-te tot el que li has aportat tant al llapis de memòria com a mi, com a persona, sempre recolzant-me, en moments que no ha sigut fàcil, també, com ara citàvem, després de la mort de l'Òscar. I no cal que et digui que et trobarem moltíssim a faltar, i que vagis on vagis i siguis on siguis, aquesta sempre serà casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens acomiadem, tant del Roger com de vosaltres, i com ja sabeu, tornem el dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu una molt bona tarda i millor cap de setmana. Us quedeu amb Muse, la cançó es diu Madness, i l'ha triat el nostre estimat Roger Cuixart.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.

0: Avui al balcó posem ciència i seny a la crisi de l'antivirus i a les 8 els oterons ajuden a fer el canvi d'armari.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Cel Laura Polo d'Alfo, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hem sortit de l'estudi, ens n'hem anat al recinte modernista de Sant Pau. Per què? Perquè estan fent un taller de reanimació. Què és el que és interessant? Que són nanos de sisè de primària, per tant, 12 anys que s'enfronten a uns maniquís els que han de ressuscitar. Que això és una situació que es poden trobar en algun moment de la vida i és important que ho aprenguin de ben petits. Qui organitza això, Laura?
1: Això organitza el Consell Català de Ressuscitació, juntament amb el SEM, dins d'aquesta reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, aquí a Sant Pau. I el que han fet és doncs, convidar aquests 150 alumnes de sisè de primària a fer aquests tallers de teoria i pràctica de la reanimació.
0: Doncs anem apropant-hi.
1: Som.
0: Mira, just ara estan en un petit grup, que són uns 7 nanos, està fent un massatge cardíac a un maniquí i els seus companys estan aplaudint. Hola, que us venim a gravar. Fes el massatge. Apuntarà't a tu.
2: Molt bé, m'ha semblat molt divertit.
0: Ara què està fent el teu company?
2: Està fent compressions. Compressions.
1: Què són les compressions? T'ho has explicat?
2: Són un moviment que fas perquè el cor pugui continuar bombejant i que tu i que ajudis els pulmons perquè tu puguis respirar.
0: Val, ara no l'esteu ajudant, abans estàveu cantant. Canteu, canteu, feu el que hagueu de fer.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Vinga, ànimos. Estàs fent molta força?
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle
1: una mica,
3: alegría
1: sí.
3: A cosa buena.
0: T'impressiona estar fent això?
1: Una mica.
0: Següent, vinga.
1: T'han explicat quantes compressions has de fer? O quines són les instruccions?
4: Fins que arribi l'ambulància o fins que torni a respirar.
0: Veus que poses una mà sobre l'altra i fas compressió en un punt molt exacte. Us l'heu estudiat?
4: Sí, al mig.
0: Al mig. I veig que el teu company estava mirant la cara també, no?
4: Sí, per si estava respirant.
0: T'estàs cansant, no?
4: Sí, una mica.
5: Vinga, relleu.
1: Relleu, relleu.
0: S'està cansant. Què passa si... Hola, com estàs, Eulàlia?
6: Què tal?
0: Tu ets la directora una mica d'aquests cursos?
6: Soc la instructora, soc una de les instructores que estem per aquí fent aquest taller amb els estudiants, sí.
0: Què passa quan no hi ha relleu? Perquè ara es cansen i hi ha relleu, però quan es troba un nen sol...
6: Correcte, això és el quid de la qüestió, no? És molt important que quan detectin que està inconscient la persona ja vagin trucant, els hem ensenyat com trucar al 112, no? Ara que hi ha tants mòbils a tot arreu, i que demanin ajuda i que l'ambulància ens arribi el més ràpid possible, perquè l'objectiu és que aguantin, d'alguna manera, fins que arribi l'ambulància. Si es cansen, ja els hem explicat, no és culpa de ningú. Si ens cansem i no podem més, hem de parar. I no ens hem de sentir malament per això.
0: Clar, tinc el dubte de... Són nanos que tenen 12 anys, no?
6: 12 anys, oi?
0: Sempre se'ns ha dit que s'ha de fer bastanta força. La tenen suficient com
6: això
0: per fer-ho?
6: Això ho hem parlat, mira.
4: Has de posar el cos i tot el pes del teu cos doncs, és suficient per
6: correcte, no hem de posar colzes, no hem de fer força només amb el braç, sinó tirar el pes del cos a sobre.
0: També hi ha una por, que no sé si l'heu parlada, de què passa si li trenco les costelles, això pot passar?
4: Sí, però que és millor? És millor trencar-se una costella que mori la persona.
6: Per això és molt important primer estar segurs que la persona no respira, no? Si no respira el cor no funciona, eh, que ho hem parlat. Si respira, què passa si respira?
2: Que està viu, que li hem de fer una posició especial.
6: La posició de seguretat, perfecte, però no hem de fer compressions.
2: I que és molt important de que primer ens hem d'assegurar perquè si no està mort, una costella és molt greu.
6: És millor sí, una costella trencada, oi?
0: El boca a boca també és algo que no sé si heu practicat també.
6: Ja no es practica, ja no s'acostuma a practicar perquè hem vist que ja tampoc és tan necessari. Això ens ha obligat una miqueta a la pandèmia Covid, hem de dir. Abans sí que s'ensenyava el boca a boca, en aquell moment es va dir de millor no posar en contacte la saliva del pacient amb la nostra i realment el que es veu és que si fas una molt bona compressió, a part de moure el cor i fer que aquest cor funcioni, també mous una mica els pulmons i alguna miqueta d'aire entra. Llavors, habitualment ja no es diu de fer el boca a boca.
0: Heu cantat la Macarena, per què? Perquè té el ritme adequat.
6: Quina altra cançó coneixeu que té el ritme?
2: Bo Esponja.
6: I per la gent més gran, l'Staying Alive.
0: Staying Alive,
6: sí. Coneixen. Coneixeu Staying Alive?
7: Staying Alive.
0: Què us han dit? Els vostres pares, segur que algú dels vostres pares ha dit jo l'he fet aquest curset, m'agrada molt que el feu. Algú us han, els pares us han parlat de si l'han fet?
7: No.
6: Jo crec que no hi havia tanta tradició, potser abans, no? oi?
1: Clar, jo et volia preguntar, Eulàlia, a la gent a nivell social sabem fer aquestes coses en general o no en tenim ni idea?
6: Crec que no, i a més la por aquesta que dèiem de què passa si li trenco una costella. Jo no toco, no ho sé fer, no m'acosto i no ho intento perquè no ho faré malament. Però l'experiència ens diu que és millor fer alguna cosa que no fer res. Per tant, la recomanació és intentar-ho. Llavors, la iniciativa és comencem a ensenyar als nens, perquè aquests nens un dia seran grans, no? I si ells ja ho saben fer, ja ho tenim aquí.
5: Jo crec que és important saber-ho fer, perquè si algun dia passa això i no saps fer res, se't morirà la persona.
6: Exacte. Això és molt important. Inclús si esteu a casa amb els pares o amb els avis i els hi passa alguna cosa, vosaltres els podeu ajudar.
5: Jo crec que és important saber-ho, perquè així pots ajudar molta gent i no et quedes allà parat.
0: Però suposo que quan passa una cosa així, la por, no?, de dir, jo ho he fet, ara sí o sí, he d'anar a ajudar. Això també ho penseu, ho treballeu?
8: Sí.
0: Us ha passat alguna vegada? Heu vist algú desmaiar-se?
8: Després de sortir del col·le, després d'una estona, em sembla que era després de sortir a la piscina, el meu pare es va trobar a una senyora que s'acabava de desmaiar i doncs hi havia un grup de persones allà intentant ajudar-la i sí, doncs sí, vaig sentir una mica d'angúnia, però també que el meu pare la va ajudar i acompanyat de moltes persones.
0: Clar, el motiu de satisfacció, si podeu ajudar algú psicològicament, Eulàlia, també s'ha de treballar aquest tema, no?
6: Correcte, això és superimportant. Tant si, quan, com me diuen ells, si no saps fer res i veus una persona i és com molt dramàtic, no? El dir, ostres, no sé què li passa, ningú l'ajuda, jo no sé què de fer, això és molt dramàtic. Per tant, qualsevol petita millora que fem en això, qualsevol petit coneixement que puguem aportar, és superpositiu. És el típic que diem que és una cosa que és molt important aprendre i ojalà no l'hagueu de fer servir mai, no? Perquè això vol dir que tots estem sants. Però si algun cop us trobeu amb una persona en aquesta situació, per poquetes coses que recordeu d'aquest curs i una miqueta que podeu ajudar, això és super, és molt important.
0: Estava pensant, Eulàlia, que igual aquí es desperta alguna vocació de metge. No sé si hi ha algú que vulgui ser metge. No, eh? Bueno, sou aquí una dotzena, cap. No us ha encuriosit ara saber què és el que passa quan tu fas un massatge tan fort al tòrax? No. Veig que no. Jo crec que també
6: és
0: l'impacte, no? També,
6: segurament és l'impacte.
0: De tenir mig cos aquí estirat.
6: Exacte. I això que és un maniquí de plàstic, això també ho hem parlat, no és el mateix fer compressions aquí amb molta força en un tros de plàstic que en una persona real. I que molt probablement quan veieu una persona real fa una miqueta de por fer força, però què hem parlat? Hem de fer força o no?
8: Sí.
6: Per què?
8: Perquè pugui respirar.
6: Perquè si no serveix de res, que no? Si fem una miqueta com de massatge així suau, no estem ajudant a la persona, ho hem de fer fort.
0: Eulàlia, gràcies.
6: De res.
0: Des de quan fas cursets d'anar?
6: Mira, alumnes fa un parell d'anys, una coseta així, però sóc instructora de reanimació també per a residents de pediatria, per metges, per al SEM, els equips del SEM també els donem suport. Fa potser ja uns 10 anys que estem treballant. Però realment amb nens és supergratificant per nosaltres també.
0: Una cosa important, jo per exemple el vaig fer farà 5 o 6 anys i me n'he oblidat una mica, això s'ha d'anar refrescant.
6: S'ha d'anar refrescant, sí, s'ha d'anar refrescant i una cosa tan senzilla com recordar aquella llista que dèiem, primer seguretat, no? Després comprovar consciència, recordeu això? Si de tant en tant ho repetiu en el cap o amb el col·le us ajuda el mestre o el tutor a intentar refrescar-ho, és suficient.
0: Esperem que no us toqui, que això vol dir que ningú li haurà passat res al vostre voltant, o sigui que molt bé, moltes gràcies.
6: A tu.
8: Fins ara.
0: Adéu. Tu ets profe o director de l'Institut?
9: Jo sóc mestre d'un grup de sisè de l'Escola Sagrada Família Gràcia.
0: M'ha semblat que estaven concentradíssims i que ho estaven passant bé, que realment els és útil.
9: Sí, perquè de fet és una cosa que nosaltres intentem això, que sigui una activitat productiva i que sobretot sigui de cara al futur. Mai se sap què pot passar en el futur i el fet que puguin reaccionar de manera adequada i s'ho han pres molt seriosament. És una activitat que a més intentem això, fomentar la teoria amb la pràctica.
0: Ha passat alguna cosa alguna vegada al vostre institut que els hagi impressionat?
9: No, alguna vegada ha passat alguna cosa, però moltes vegades no són conscients del que passa i a vegades no els hi arriba a ells, perquè som els mestres que ens encarreguem, però mai se sap, fora de l'escola tenen tots una vida i a vegades està molt bé tenir una miqueta d'orientació per fer-ho.
0: Pregunta obligada als mestres, en sabeu o no de fer les reanimacions?
9: Jo ara parlo per meva particular, jo sí, perquè he tingut una experiència prèvia en altres feines i sí que he tingut aquests coneixements. No podria assegurar-ho per tots. Però sí.
0: Has reanimat algú?
9: No. No m'he trobat mai amb el cas d'haver de reanimar algú, però ho sabria fer.
0: Doncs et deixem aquí, que els tens molt ben asseguts i que
9: gràcies.
0: Escoltin, gràcies a tu. Ara veig que ja estan acabant, com dèiem, estan asseguts tots els nanos.
1: Estan repassant tot el que han fet avui, si han après, si no. responen preguntes.
0: Anna, tu ets instructora, ara ho dèiem amb alguna altra instructora d'aquí, és imprescindible fer cursos com aquests i tu saps bé per un cas que vas tenir.
10: Sí, nosaltres estem molt, molt sensibilitzats, però és que l'any, si no recordo malament, va ser el 2014, va ser a la Seu d'Urgell, que vam fer un taller, així com va sortir com una idea, fem alguna cosa per la població general, els hi vam ensenyar a fer l'animació cardiopulmonar als nens i al cap, crec que era d'un parell de setmanes, vam rebre una trucada d'una família que el nen havia salvat la vida al seu avi, alertant els serveis d'emergències i començant ell les mesures de reanimació cardiopulmonar. I això ens va donar una força impressionant per dir a partir d'ara el fem cada any i som dels que pensem que tota la població hauria de saber-ne.
0: Clar, és que a més ara els hi preguntàvem als nanos falsos mites, que igual no tenen força, el que tenen por de trencar la costella si no ho fa bé, i ens deien, no, és igual, tu tira, sí, i tu fes-ho, i és el que va fer aquest nano.
10: Sí, sí, sí, és veritat que la força a vegades depenent de l'adult que tenen a davant, però almenys saben detectar-ho, saben trucar i comencen a fer alguna cosa, tot i que el massatge probablement, depenent de l'edat i de les característiques, no sigui el mateix. Quan fa temps que no ens entrenem, tampoc ho fem igual de bé, per això els ensenyem amb una cançó, perquè si no el ritme no és el correcte, tenim tendència a anar lents o a anar molt ràpids. Llavors el fet de que pensin en una cançó que la gent diu, ostres, una situació d'aturada, i els dieu que cantin, sobretot si hi ha més d'una persona, la cançó el que ens ajuda és a mantenir el ritme.
0: Ja que coneixes el cas, psicològicament aquest nano, la impressió no li treu ningú del que ha fet, però imagino que és una cosa que et queda per tota la vida.
10: Jo no el conec personalment, però la sensació que tenim sempre quan ajudem algú sobrepassa qualsevol por que hagis tingut inicialment de fer mal, que és el que més por ens fa a tots. Sempre tenim por de fer mal.
1: Clar, perquè en aquests cursos entenc que també treballeu el bloqueig, no?
10: Sí,
1: el
10: sí,
1: dir,
10: sí,
1: ostres,
10: sí.
1: Què faig ara? Com es treballa això amb nens tan petits, a més a més?
10: Els nens ho viuen molt millor que nosaltres, s'adapten molt més. De fet, primer repassem les maniobres com a tal. Quan les fa bé els hi diem, ara esteu en un camp de futbol, que els meus, per exemple, avui s'han posat nerviosíssims, perquè els he dit, feu veure que esteu jugant, i de cop el Pere cau estès a terra. I de seguida s'han quedat comparats, però han començat. I això és xulíssim. I al cap d'una estona aneu amb cotxe amb els vostres pares, els intentes posar en situacions reals, perquè si no és una cosa que aquests metges expliquen. En canvi, si veuen que els hi pot passar, l'altre dia que va passar al camp del Barça, no?, que també hi va haver una situació d'aturada, algú va alertar de seguida els serveis mèdics, doncs els direm, això ens pot passar sempre, al tren, jugant a futbol, doncs això, i això ho veuen proper, i això fa que tinguin moltes més ganes d'aprendre-ho.
0: Clar, he vist que hi havia maniquís, que en teníeu, que fins i tot els hi han de treure, no?,
10: la
0: roba, és a dir...
10: Sí, molt... perquè han de comprovar
0: han de
10: realment
0: comprovar.
10: Si hi ha moviment toràcic o no,
0: clar,
10: no? Perquè no
0: que
10: sempre...
0: els miren la cara,
10: sí, per si... miren quin aspecte té, si respon, si escolten algun soroll, però també han de mirar si fa algun moviment toràcic.
0: I també han jugat amb ells mateixos, no? S'han estirat a terra,
10: sí, els ensenyem el lloc on han de posar les mans perquè
0: costat.
10: És diferent el maniquí que... I si aquesta persona al lloc de no respirar sí que respira, podria vomitar, es podrien passar el vòmit, llavors els ensenyem la postura lateral de seguretat, que el que fa és que no ens ennueguem en les nostres pròpies secrecions.
0: Avui t'aniràs contenta a casa,
10: Anna,
0: 150 nanos que... Sí. 150 salvadors, que esperem que no els hi toqui,
10: la
0: però...
10: La veritat és que ho disfrutem molt i sempre diem, ojalà no ho hagueu de fer mai, però si ho heu de fer, que ho feu amb les millors condicions.
0: Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'abandonar aquest recinte modernista de Sant Pau, enganxem en Joan González, que és el president del comitè organitzador del Congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau. Un èxit, no, Joan?
11: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè fa ja un any que portem organitzant i pensant trobar l'espai i com encabir-ho tot aquí dintre, i realment estem superorgullosos perquè està sortint tot perfecte, i a més l'activitat que estem aquí fent a l'aire lliure fa un dia esplèndid, o sigui que ens acompanya, o sigui que perfecte.
0: És important involucrar els nanos tan joves, ho hem estat repetint amb les instructores, tu que ets cap d'urgències pediàtriques, bàsic.
11: Creiem que és superimportant empoderar els nens des de ben petits a fer prevenció de la salut. Això és una cosa que s'hauria d'ensenyar a les escoles, i de fet ja hi ha projectes per part del Comitè Català, Consell Català de Resucitació, que tenen escoles pilot on s'ensenya des de ben petits, i hi ha estudis múltiples que demostren que els nens sàpiguen com fer una RCP i com col·locar els seus pares en posició lateral de seguretat salva vides.
0: He preguntat a un grup de nanos, què els vostres pares us han dit? Ah, sí, jo el vaig fer el curset i tal. No.
11: No.
0: Jo ara deia, jo el vaig fer, però me n'he oblidat una mica, ara m'ha anat molt bé repassar, ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori.
11: Les recomanacions que hi ha del Consell Europeu de Ressuscitació, que són, estan calentetes, són d'un guany d'aquest any, el que diuen és que val més dosis petites i molt freqüents que no fer un gran curs d'un dia cada 5 anys. O sigui, val més fer un petit recordatori anual, una píndola, unes horetes a l'escola, al centre cívic, al casal, que no fer un gran taller cada 5 anys.
0: Ara has utilitzat la paraula ressuscitació, que a mi m'impacta ja aquesta paraula. No sé si també la utilitzeu amb ells, amb els nanos, però és una paraula gairebé cinematogràfica.
11: Sí, perquè és molt visual i en realitat és una paraula molt tècnica que explica el que fisiopatològicament passa, no? Però a ells els hi parlem també sobretot de, bueno, això de RCP, de les maniobres, és a poc a poc anar adaptant el discurs i els objectius d'aprenentatge a l'edat que tenen.
0: Hauria de ser obligatori totes les escoles que haguessin de passar per aquí, que totes les escoles de Catalunya fessin aquest curset?
11: La meva opinió és sens dubte que sí. Sí, sí, o sigui, hauria d'estar instaurat com a programa, igual que els nens els ensenya educació viària, perquè no se'ls ha d'ensenyar. Jo recordo que quan era petit va venir un policia a explicar-me com es creu el semàfor o el pas de zebra, pas de vianants, perquè no això, que és igual d'útil o més.
0: Però hi ha proposta en ferm? S'ha fet aquesta proposta
11: des de la conselleria? Des del Consell Català estan fent un pla pilot i estan analitzant les dades realment per no només fer l'acció a cegues, sinó poder demostrar que realment serveix i que realment és útil.
0: T'he de dir una altra de les dades que m'han encuriosit. Els he dit, home, ara tocant, encara que sigui un maniquí, fent massatge cardíac, no s'ha despertat alguna vocació mèdica? M'han dit que no, cap. Joan, no tenim bé això.
11: És un altre tema complex. Suposo que també, si la gent està una mica connectada amb el que està passant avui en dia a nivell social i les vagues de metges...
0: Home, però tenen 12 anys, poden estar connectats.
11: Ja,
0: però...
11: no ho sé. Bueno, faries creus a vegades amb edats tan petites de lo conscient que en són. I és veritat que la professió mèdica, bueno, és una professió que té un cert component vocacional, però que avui en dia, bueno, no es pot ser tan còmoda com algunes altres, no? O amb altres referents que poden tenir aquests nens.
0: Clar. Joan González, president del comitè organitzador d'aquest congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau, moltes gràcies per haver-nos convidat, ens ho hem passat molt bé.
11: Gràcies a vosaltres i gràcies per venir.
0: I molt útil.
11: Gràcies.
0: Una abraçada.
11: Gràcies.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polo del Foc, què està passant, que avui per ser divendres passa i molt, i què recollim del dia?
2: Doncs recollim que el Ministeri de Sanitat ha activat els protocols per intentar localitzar un passatger sud-africà que anava en l'avió on va viatjar una de les pacients mortes per antivirus. El que interessa d'aquest viatger, que ja ha tornat al seu país, és que va estar una setmana a Barcelona. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
3: Sabemos que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo y poder tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
2: Per altra banda, el Ministeri també ha informat d'un nou cas sospitós d'aquest virus a Alacant. Es tracta d'una dona que també va estar en aquest mateix avió a dues files per darrere de la persona portadora del virus. Ja està ingressada a l'hospital, on se li farà una PCR i si surt negativa se la traslladarà fins a Madrid, al Gometulla, on guardarà quarantena. Ara mateix el balanç és de 5 casos positius i 3 morts per aquest brot. I la polèmica per la presència de dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres per la preparació de les vagues continua deixant cua. Els Mossos no han desmentit la informació que es va destapar ahir al vespre, asseguren que tot el que fan és legal i que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació. El govern, per la seva banda, ha tancat files amb el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior li ha ratificat la confiança després que la policia catalana hagi admès la infiltració de dues agents d'informació a aquesta assemblea. Andrea Villòria.
4: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues Mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
5: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
4: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
2: Gràcies, Andrea. I avui tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP, i fins i tot els socis de govern exigeixen la dimissió del major Trapero. Laura Pons.
6: Sí, els socis Esquerra i els Comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
7: Demanem el cessament del director de la policia.
8: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
7: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata.
6: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
9: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
6: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació, diuen els partits, que no n'hi ha prou amb el comunicat dels Mossos ni amb les paraules del president. Parlen de que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
2: Gràcies, Laura. I dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera de les tres vagues totals a l'educació a Catalunya, una primera vaga on també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada. Ho ha confirmat aquesta tarda el sindicat USOC després d'una reunió amb el Departament d'Educació, que segons el sindicat ha acabat amb una proposta insuficient. Per la seva banda, els sindicats de mestres de l'escola han demanat al president de la Generalitat que mogui fitxa i que els convoqui a una reunió urgent abans del pròxim dimarts, que és quan està convocada aquesta primera aturada. Andreu Mumbrú, del sindicat USTEC.
10: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que surtin de l'enrocament en el que es troben i que ens emplacin a una trobada per poder acostar posició.
2: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit en el cas dels professors que l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Ho ha dit en l'entrevista d'aquest matí a la SER en el programa especial que Hoy por Hoy ha fet des de la Pedrera. Dimarts que ve serà la primera vaga total, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny, on preventivament també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada a l'espera de les properes reunions amb el departament. I més enllà d'aquestes vagues totals, cada territori farà un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha en aquest període, només 5 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisen que en vindran més. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, no ho han fet. Xavier Llonart, secretari general.
11: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
2: I és notícia d'aquesta tarda. L'activista i cineasta catalana Mijo Ali ha anunciat a les seves xarxes socials que ella també se suma a la vaga de fam i d'aigua que està fent el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, retingut des de fa gairebé una setmana a la presó a Israel després que el vaixell on viatjava fos interceptat en aigües internacionals. El que queda de la flotilla, unes 30 embarcacions, han reprès avui el viatge, han sortit de Grècia en direcció a Turquia. I un últim apunt de servei. Continua tallada encara ara la línia R8 de Rodalies pel descarrilament d'aquest migdia a l'estació de Rubí. Ara mateix els trens comencen i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquesta estació i Martorell. I recordem que avui és l'últim dia on és gratis viatjar amb Rodalies. A partir de demà, el servei torna a ser de pagament.
1: Peje, Gradi del Balcó, com estàs?
12: Hola, Ana Puigvoltas.
1: Mira, que ahir ens explicaves al seure aquí la baralla entre Valverde i Tchouaméni i els han multat.
12: Sí.
1: Però 500.000 cada un.
12: Estan parlant de sanció històrica. I ho és, perquè és mig milió d'euros de multa,
1: sí. Mig milió d'euros?
12: Sí.
1: Que per ells és pessigolles,
12: que hi hagi,
1: eh?
12: Que hi ha gent que no els guanya cada mes.
1: No.
12: Segur que hi ha oients que per ells sí que són molts diners.
1: Però és, impacta.
12: No és el cas de Laura
1: la
12: Polo de
1: Fo,
12: però hi ha gent que no els guanya.
1: Però és històrica, deies, no? Sí.
12: Diuen, ara parlàvem amb el Meana, que ens farà una crònica des d'allà, que ara tinguem mil fronts i això, però que a mi em sorprèn que no hi hagi una sanció esportiva.
1: Clar.
12: És a dir, com poden posar-se la samarreta? La Verde no, perquè estarà entre 10 i 14 dies de baixa.
1: És a dir, pasta, però seguiran jugant...
12: Mig quilo, ells han assegut allà, tots dos, l'instructor d'aquest expedient, que imagino que en un club com el Madrid, doncs, deu ser, si no el propi Florentino, doncs José Ángel Sánchez, i els han assegut allà, els han renyat, allò com el parvulari, ara us doneu la mà i us feu una abraçada i us dieu que no us ho fareu més i tal.
1: I vinga, a jugar.
12: I els dos han acceptat el mig milió d'euros de multa i no ho tornareu a fer i ja està. Ostres, a mi em sorprèn molt que a un no li costi la capitania. És que és un dels capitans, Valverde, sí, que és el que comença... O segons ens ha explicat el Meana i companyia...
1: I tot allò dels valors de l'equip.
12: El que ho comença tot és Fede Valverde, pel que ens va explicar el Javier Raez, que s'havien picat a l'entrenament el dia abans i que quan Tchouaméni va donar-li la mà, escolta, allò d'ahir, deixem-ho estar, l'altre no li accepta la mà i es passa tot l'entrenament fotent-li puntades i per això acaben barallant-se. És un dels capitans, aquest tio, aquest jugador... I seguirà amb el braçal quan torni, que ara estarà 10-14 dies de baixa, va dir Madrid ahir. I Tchouaméni doncs, estarà diumenge jugant al Camp Nou i aquí no ha passat res. I sí, a mi em sorprèn que la sanció sigui només econòmica.
1: Sí, tens la raó.
12: Perquè, no sé, em sembla... Vaja, jo no he vist mai ningú a cops de puny a la redacció. No. Però si passés, jo m'imagino Joan Alegre repartint finiquitos, eh? No, de debò. És a dir, imagina't que el Claudio i jo ens enganxem a dalt i acabem a cops de puny i un dels dos acaba amb el cap contra la taula.
1: No, clar,
12: és que
1: no.
12: A una empresa com aquesta encara més, a qualsevol, et diria.
1: Sí. No, però més però, el que diem sempre, els valors de l'esport, no? S'han fulminat.
12: Sí, clar, no. L'esport i de la vida.
1: Avui ens ho acabes d'explicar a la graderia.
12: Sí.
1: Suposo que també estarem pendents perquè si el Barça només empatant, tenim rua dilluns.
12: Clar, el que explicava ell, Sol de Vila, del Camp Nou al Camp Nou, passant per aquí el centre, fins a les Corts, tal, passant per aquí, baixant Passeig de Gràcia i tot plegat.
1: Doncs de ple al balcó, no?
12: I, clar, sí, a les 5 de la tarda arrencaria, com ens passa pràcticament les últimes lligues, no? Que ens han enganxat aquí.
1: Estem acostumats, també, que ho fan.
12: Ja, som ruistes. I diumenge festa al Camp Nou. Sí, hi ha el títol de Lliga que el Barça ha de guanyar, o amb empatar, també en té prou. I
1: qui signa?
12: I farem qui signa una mica.
1: T'hi cabrà tot. Sempre t'ho pregunto. T'hi cabrà.
12: Mira, l'Anna Paleta ha fet una cosa molt divertida, perquè el comunicat d'ahir de Fede Valverde parla de que el primer paràgraf fa referència al que va passar com un incidente. Mm. El segon com un desencuentro.
1: Ah.
12: El tercer, no sé si fa servir la paraula enganxó o alguna cosa així, i el sisè paràgraf ja diu una pelea sin sentido.
1: Pelea sin sentido.
12: I ha trucat una forense lingüística perquè li expliqui...
1: aquesta escalada de violència.
12: Aquesta gradació en el discurs, que és una escalada brutal. És a dir, ja tindrem diverses sorpreses.
1: No sé si tindràs temps de l'anunci aquest que sortia ara d'Adidas, allà a FIA, del Mundial, que ha reunit Messi, Lamine, Bad Bunny i Chamelet, correcte?
12: Sí, Timothée Chalamet, sí, sí.
1: Uau.
12: Els he vist avui en un cotxe, m'han aparegut el feed de les xarxes socials i és... Però ja és habitual, que hi hagi molts escenaris
1: d'aquests. Ja, però Déu-n'hi-do,
12: Sí, sí,
1: la reunió.
12: Els quatre noms són... Però, per exemple, aquí el Joan Miró, que és, qui, em sembla que és a Sants, sí, tocant el paral·lel... Sí, Guerrer Rocafort, també hi ha hagut rodatges amb Ter Stegen, hi ha figures d'aquestes. És a dir, tenim equipaments urbans enclavats així en barris que es fan servir molt per publicitat.
1: Doncs Tege, t'esperem a quarts de nou, que tens feina.
12: Molt bé.
1: Fins ara.
12: Fins ara.
1: Abraçada. Carbo, com estàs?
13: Què tal? Bona tarda.
1: On plou i on plourà demà, que són els dos dies.
13: Va, ho enfocarem d'una manera menys negativa.
1: Vinga, dóna'ns una alegria.
13: Demà toca fer dissabte, no? És una tradició ben catalana. Passar l'escombra, netejar bé... I diumenge gaudir del temps a l'aire lliure.
1: Clar,
13: et va bé això o no?
1: Home...
2: No li va bé.
1: No va bé, no va bé, però no passa res. Demà serà pluja tot el dia.
13: No. Bé, on,
1: seran els xàfecs d'aquests dies.
13: Per on tu et mous... A veure, la idea és que, per exemple, aquesta matinada hi haurà xàfecs a tota la costa i per litoral. Uh-huh. Xàfecs d'aquells que, una mica com passava ahir, abans d'ahir a la nit, el Maresme plovia molt, però a poques poblacions. Doncs bé, aquesta nit, alguns barris de la ciutat de Barcelona

0: et diluviarà, però pararà de cop i volta. Després tornarà a arrencar i així anirà fent des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, sobretot al sud de la Costa Brava. Uh-huh. Aquests xàfecs aguantaran fins demà al matí, però a la resta de Catalunya, demà al matí, el sol estarà present, cada cop amb més núvols, però es podrà gaudir de temps assolellat. I arran de costa, els xàfecs aniran desapareguent, de manera que al migdia, en el conjunt de Catalunya, és quan millor temps farà. Però a partir de migdia començarà a bufar el vent cada cop més fort, l'ambient s'anirà tornant cada cop més fresc, més ennuvolat, i entre, més o menys, a partir de les 2-3 de la tarda és quan començarà a ploure primer a les comarques de Tarragona, i després, al llarg de la tarda, aquesta pluja s'anirà desplaçant a la resta de Catalunya, de manera que, abans que s'acabi demà dissabte, ja haurà plogut a tot Catalunya, i a estones ho farà amb intensitat. Ja no seran aquells xàfecs que anunciem per aquesta nit, sinó pluja durant hores, estones amb intensitat, de manera que això, que si voleu fer alguna activitat demà, millor al matí, i si no, el que hem dit, fer neteja a casa, que és el millor dia per fer-ho. I diumenge, 25 graus de màxim a molts punts de Catalunya.
1: Fantàstic, doncs aprofitarem.
0: Amb Carbó. Sol i núvols, i compta també diumenge, però això, sobretot amb molta bonança durant la tarda.
1: Perfecte. Carbó, descansa i bon cap de setmana.
0: Fins dilluns, que vagi bé.
1: Fins dilluns. Antoni Suárez és al control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest divendres 8 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Renaldo i Clara.

bon rotllo, la veritat, amb aquesta música, aquesta cançó i aquesta banda, Renaldo i Clara. Amb tu podria estar és el single del nou àlbum de Renaldo i Clara. Es va publicar, no avui, fa un parell de dies, però una novetat que tenia guardada perquè l'havíem d'escoltar bé, tranquils. Jo en sóc molt fan, de Renaldo i Clara, i crec que tu, Anna, també així per una mica per... perquè m'has anat seguint amb això, t'ho he anat explicant. Una banda liderada per la cantant, per la compositora i guitarrista Clara Vinyals, i el seu primer treball és de ja fa 12 anys. Es deia Fruits del teu bosc.

I la cosa curiosa és que aquesta cançó, Girasol, fins i tot en Joan Miquel Oliver va dir que era una de les millors cançons que s'han escrit en català, Girasol, del primer àlbum de Renaldo i Clara, Fruits del teu bosc. Però l'èxit de Renaldo i Clara, i on jo personalment em vaig obsessionar amb ells perquè tenia aquell àlbum en bucle, va ser l'estiu del 2020 amb un àlbum que es diu L'amor fa calor.

Us recomano molt aquest àlbum, L'amor fa calor, perquè és preciós, és molt bonic, i després també ve un altre, que és La boca aigua, del 2023, que també té moltes cançons d'aquelles de que t'acompanyen, et posen content, i més ara que ve l'estiu. També les d'aquest últim àlbum, que ara escoltarem, que és aquest L'encant, es diu, el que s'han publicat ara, i també segueix una mica l'estela d'aquest so una mica agradable, perfecte, ara que ve l'estiu, ara que venen, doncs, per exemple, avui al cap de setmana, potser amb el cotxe és meravellós. Escoltàvem, per exemple, Amb tu podria estar, que és una de les cançons d'aquest nou àlbum, L'encant, però en podem escoltar unes altres. Aquesta que es diu Gener.

aquests arranjaments que barregen molts gèneres diferents i que és molt agradable d'escoltar. I una altra que no té massa a veure amb aquesta, que és més tranquil·leta, però també molt bonica, d'aquest nou àlbum, que es diu Repartir.

0: Que bons són. M'estic imaginant en Salvador Massip fent així amb la guitarra des de Leicester. Salvador, sí o no?
1: Molt bé, sí, ja estic, m'estic saltant.
0: És duet de luxe dedicat al duet de luxe dels divendres de Ciència i Connexió. Aquest tema es diu Home to Us, és d'en Paul McCartney i en Ringo Starr. De fet, és un avançament del proper àlbum. Claudio Matas, pronuncia tu això, The Boys of Dungeon?
2: Dungeon Lane.
0: Ah, sí, que és el carrer on jugaven ells, oi?
2: Sí, que és el carrer que hi ha just després de la pista de l'aeroport actual de Liverpool, l'aeroport John Lennon. Sí. És aquell carrer que quedava molt a prop del barri. Era un lloc molt solitari, molt a prop del barri on vivien,
0: on
2: s'havien criat.
0: És que ens en vas parlar tu un dia d'aquesta cançó, Jordi Mir, com estàs? T'agrada també?
3: M'agrada, m'agrada.
0: Fantàstic. Com esteu? Esteu bé?
3: Estem bé.
0: Setmana intensa, jo us confesso, tots teníem ganes, m'agradaria pensar que els oients també, de posar ciència i seny, que això és el que per mi representeu vosaltres a la crisi sanitària de l'antivirus, perquè ara ja també és... I de fons uns ciutadans que estem analosos d'informació, d'informació bona i mesurada. Jo no sé, Massip i Mir, si esteu refrescant la informació tota l'estona, perquè cada hora tenim alguna cosa nova.
1: Realment, sí, sí, sí. Sembla una mica la sensació de la Covid, oi? Torna aquesta sensació de paranoia barrejada amb desinformació, amb informació confosa, amb, un cop més, i això ja s'encarregarà el Jordi de subratllar-ho, els polítics ficant a cullerada i aprofitant la situació per fer caixa cap a la seva banda. Mm. És una mica trist, la veritat.
0: Al Regne Unit, l'antivirus monopolitza també els debats televisius, les ràdios, les pantalles, tot? No?
1: No, perquè el virus queda lluny, perquè el vaixell està bastant lluny d'aquí, i a més aquí hem tingut aquesta setmana prou embolic amb les eleccions que hi ha hagut a diversos llocs en el qual hi ha hagut bastant de rombori per la pujada de l'ultradreta.
0: Sí, ahir
3: També per estar preocupat.
0: Clar, també per
1: estar preocupat. Sí, potser més i tot.
0: Aquí obriríem unes altres connexions. Ahir en Mar Rovira...
3: Tenim una acumulació de temes per estar
0: preocupant. Avui no seria per començar. Deia ahir en Mar Rovira, aquí a l'Oasi Polític, que havia estat tafanejant The New York Times i que la notícia de l'antivirus estava entre la 8 i la 10, no? Va dir...
3: Sí, clar, això també té molt a veure amb com de prop està l'assumpte, no? I de cop i volta, si resulta que una de les persones afectades és del país, això canviarà. És a dir, ara ens ha sortit aquesta persona que estaria viatjant i que hauria estat uns dies a Barcelona. Si en lloc d'haver estat uns dies a Barcelona hagués estat uns dies a Leicester o a Londres o a
0: ja
3: Nova York, llavors
0: ja
3: de cop i volta entraria en aquest rànquing número 1, per exemple.
0: No? Jo vull preguntar-li en Massip, pregunta obligadíssima, estàs preocupat?
1: No. No estic preocupat. Us explico ràpidament les quatre raons per les quals això no és un problema gran de salut pública. És un problema, evidentment, és un brot d'un virus molt agressiu, s'ha de controlar, però això no té cap possibilitat de convertir-se en una pandèmia o pràcticament nul·la. En biologia i en medicina no es pot dir mai 100%, però el que, com vam dir durant la pandèmia, un virus que es transmet malament i és molt agressiu, té poques possibilitats de crear problemes a nivell mundial. Aquest virus, a més, és un virus que ja el coneixem, no és un virus que de cop i volta ha aparegut, és un virus que està circulant i fa dècades que s'està estudiant les seves variants, no ha fet cap mutació especial, per tant, sabem exactament com es comporta, què fa, com reacciona, i fins ara no ha donat problemes i no es donarà més dels que està donant ara. És a dir, aquest brot és molt mediàtic i n'estem parlant molt, però hi ha hagut brots com aquests els últims anys. I com a màxim doncs afecten a unes dotzenes de persones fins que es controla. 10, 20, l'últim em sembla que va ser 34, 35 persones. Això serà una mica això. El que passa que, clar, s'ha vist en una situació una mica inusual, que és un vaixell. Un vaixell és un caldo de cultiu per infeccions, evidentment. Està tothom molt a sobre, molt tancat durant uns dies i això es propicia doncs tota mena de problemes de salut. I això ha sigut una mala sort en aquest sentit, però no és un brot que sigui inaudit, no és que no l'hagin vist mai abans, no és que no sàpiguen contractar-lo. Evidentment, no hi ha un tractament clar per aquest virus, o sigui, no s'ha de tractar doncs, controlant i intentant veure, donar suport als problemes que pugui tenir el pacient. La mortalitat és molt elevada, pot pujar al 40-50%, però no s'escamparà més enllà dels contactes propers de les persones infectades.
0: Mira que has dit brot mediàtic. És un brot molt mediàtic.
1: Sí.
0: És així. Aquest és l'adjectiu... Però no es convertirà en pandèmia, que aquest seria el pitjor escenari.
1: Sí, Sí, sí, no, jo crec que això podem descartar-ho bastant, perquè ja, el que us deia, aquest virus ja el coneixem, ja ha estat amb nosaltres fins ara, no ha sigut pandèmic, no té les característiques d'un virus pandèmic. Recordem que la Covid era just al contrari, un virus amb mortalitat relativament baixa, un cop ja es va estabilitzar, però amb una R0, que és la quantitat de gent que infectes si estàs tu infectat, altíssima, que bàsicament es va infectar tota la humanitat, possiblement gairebé tots els éssers humans es van infectar aquell virus. Aquest, en canvi, no passarà d'aquest cercle ara. Això sí, és una crisi de salut pública, és cert, perquè s'ha de controlar, i no és tan senzill quan tens gent que ha sortit al vaixell i gent que no saps en qui ha estat. La gent que té aquests contactes propers amb persones infectades, aquests estan en perill i aquests s'han de vigilar.
0: Mira, sense el record tan recent del coronavirus, que ara l'està esmentant en Massí, perquè és inevitable, perquè el tenim al cap, tot seria diferent el que ha passat aquests dies sobre el que versarà ara en les teves connexions? Perquè, evidentment, avui la connexió la tenies claríssima, que és Covid i antivirus.
3: Clar, jo crec que nosaltres no estaríem reaccionant de la mateixa manera si fa pocs anys no haguéssim viscut la pandèmia que vam viure, no? I això, parlant, ho podríem parlar també amb el Salvador, que l'ésser humà, segurament, una de les maneres que té d'aprendre i de relacionar-se amb el que li passa és per comparació. D'una manera, diguem així, explícita o implícita, nosaltres, el nostre cervell, per exemple, compara allò de nou que estem vivint amb coses que ja hem viscut i estableix paral·lismes que són mecanismes que li poden ser útils per veure, per preveure com ha de reaccionar. Si aquest vaixell, en lloc d'estar arribant a les Canàries, estigués en el sud-est asiàtic, nosaltres no n'estaríem parlant tampoc.
0: No, potser seria una noticieta d'en Massip, d'aquelles que et dic en un minut, Massip.
3: Exacte. I si cap de les persones que ha estat en aquell vaixell hagués passat uns dies a Barcelona, tampoc n'estaríem parlant. Per tant, aquí hem de ser molt conscients que aquesta proximitat compta. Després, jo el que us volia proposar eren com 5 elements, intentaré plantejar-vos molt ràpid, de com connecta aquest antivirus amb el que vam viure en relació a la Covid i al coronavirus. Primer, aquesta idea que prenem per comparació. El coronavirus ens afecta el que viurem ara. I hauríem de ser conscients de què ens afecta i una mica controlar aquests efectes, no? I tot el que ha plantejat el Salvador ho comparteixo plenament, res a afegir. Dius, tot allò que vam aprendre en el seu moment, tot allò que vam viure en el seu moment, aquelles pors que vam tenir, no tenim per què reproduir-les, perquè, com molt bé ha dit, i aquest seria el segon punt a plantejar, d'aquest virus en sabem moltes coses. En sabem infinitament més coses de les que sabíem quan va aparèixer el coronavirus. No? Així com al principi del coronavirus no en sabíem gairebé res, ara d'això en sabem molt, perquè malauradament hi ha països que el pateixen cada any. I per tant, d'aquí hi ha molta, molta informació. Un dels aprenentatges que hauríem d'haver fet durant la pandèmia de la Covid, del coronavirus, és la importància de saber què no sabem. I la importància de saber què sabem. Perquè si som conscients del que no sabem, ens estalviarem fer-nos uns imaginaris, unes composicions de lloc que no ens duen enlloc. No? Llavors, en aquest sentit, aprofitem el que sabem, siguem-ne conscients i intentem evitar el que, per altra banda, seria el tercer punt que us volia plantejar, ja estem veient des del principi, no? Que és aquesta confrontació en el que diferents sectors, partits polítics, malauradament, en molts casos, intenten treure el seu benefici. I s'aprofiten, en aquest cas, com a qualsevol altre, ho podríem comparar, d'una de les connexions en les que pensava era amb el malaurat crim d'Esplugues, on també hem vist durant aquests dies com hi ha hagut determinats sectors, fins i tot persones, diguem-ho així, que tu tens per assenyades, que han jugat a la desinformació i a generar pors. No? Llavors, aquesta voluntat de generar pors, de fer-nos pensar que aquest és un escenari descontrolat, en què hi ha algú que ho està fent molt malament, només per l'interès polític que ells puguin tenir, té un gran efecte negatiu sobre la societat. Jo crec que hi ha una qüestió clau que tothom ha de tenir present, que és que ni els terrors sense fonament que ens intenten promoure són reals, i moltes vegades tampoc també les falses confiances tampoc són reals. No? Una de les coses que vam aprendre durant la pandèmia és que quan ens deia, bueno, no passarà res, això és com és més que un refredat i menys que una grip, això ens ho estaven dient sense saber encara. Però ara, quan ens diuen en què consisteix l'antivirus, ens ho diuen amb un gran coneixement, no? I per tant,
0: és la gran diferència, clar.
3: És una de les grans diferències que hauríem de tenir presents.
0: T'ha quedat el 4 i el 5,
3: em queda el 4 i el 5. Una molt... I la quarta, molt ràpid,
0: pensa
3: és una...
0: Pensa que no estic a lloro el Mir, però...
3: La quarta és una, per mi, molt important i de la que n'estem parlant molt poc i m'agradaria que en parléssim més. Un dels aprenentatges, també, del coronavirus va ser que el contacte humà amb espècies animals... Encara no sabem exactament d'on va venir el coronavirus, però se'ns va parlar, per exemple, la gent que es dedica a l'ecoepidemiologia, de dir, bueno, nosaltres hem anat ocupant tants espais que ens hem posat en contacte amb malalties amb les que abans no estàvem en contacte simplement perquè no hi érem allà com a espècie humana. Aquelles malalties hi eren, els animals les tenien, però nosaltres no hi estàvem en contacte. Mm. Amb l'antivirus passa una cosa semblant. Aquesta és una malaltia que té a veure amb uns rossegadors i si nosaltres no fem segons quines coses, aquesta malaltia no arribarà fins a nosaltres, no? Aquest viatge que ens porta a terres llunyanes, a fer exploracions, que pot ser apassionant...
0: És un vaixell on hi anaven biòlegs, científics, a explorar.
3: Però turistes, també? Sí? No és una espècie... No és necessàriament una expedició de la que traurem... És... turistes que van pagar molts diners perquè el bitllet d'aquest vaixell val molts diners. Mm. Hauríem de ser conscients del que suposa entrar en territoris que tenen una realitat de la que nosaltres, diguem-ho així, no estem preparats i que ens porten a un escenari pel que tampoc estem preparats.
0: Clar, alguns d'aquests turistes van estar, per exemple, a 7 quilòmetres del centre d'Ushuaia, que hi ha un abocador que rep els residus de la ciutat, i allà la gent de la ciutat no hi va, però ells hi van anar perquè és un punt de peregrinació per observar aus de tot el món, per exemple. I és el que deies, aquí no s'hi hauria d'anar, però s'hi va, que no vol dir que tingui relació, però és un dels camps que s'està estudiant, no? Massiv, no sé si aquest punt 4, que és delicat, eh?
1: Sí,
0: perquè està dient que estem ocupant llocs de la natura on potser no hauríem de ser-hi.
1: Sí,
0: o que corre risc.
1: Sí, és això, és, estem augmentant el risc i això ho hem vist amb la Covid, ho estem veient amb altres malalties, ho veurem cada cop més, amb aquestes malalties que eren rares, entre cometes, podem esperar que aquests brots es vegin més. L'antivirus, que ningú el coneixia, fins només els quatre que quan treballem en virus sabíem de què anava, ara ja tothom el coneix i el veurem ja fent brots perquè precisament per això, no només pel turisme, sinó perquè la nostra manera de viure ha desplaçat alguns dels animals, en aquest cas les rates, doncs estem envaint zones on puguin estar rates salvatges, les rates s'incorporen a les ciutats, porten les malalties, etcètera, etcètera. És una cadena, crec jo, d'esdeveniments que acaba doncs, anant al contra nostre, no? I les zoonosis, aquestes malalties que venen d'animals, els veurem cada cop més. I tornant al que deia abans, que crec que és molt important el tema de la comunicació, crec que això és essencial, i no m'ha après res, sembla, de la pandèmia, i el Jordi crec que ho explicava molt clarament, això de dir, donar afirmacions molt sòlides quan no sabem encara què està passant. I l'exemple potser que heu vist aquests dies és el vídeo del capità al vaixell dient, en un vídeo que ha filmat un dels passatgers, dient a tots els passatgers que això no patiu, que no és una malaltia infecciosa, tot va bé, s'ha mort de causes naturals, quan no ho sabien, o sigui, entenc que una persona que té autoritat, sigui un polític, sigui un capità de vaixell, ha de tranquil·litzar la gent, però no diuen mentides o no diuen coses que no saps, aquest és el que això hauríem d'haver après, perquè l'efecte rebot és molt més bèstia després, perquè quan es descobreix, pel que sigui, que el que havies dit no era encertat, llavors tothom perd la confiança en tu. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim les dades, i en aquell moment el capità hauria d'haver dit, se'ns vol una persona, fins que no sapiguem exactament què passa, alerta, no podem descartar cap opció, sembla que no és infecciosa, però no ho hem de descartar, val? Pots dir això, però sobretot les expectatives han d'estar clares, i això els polítics i tothom segueix un cop més jugant a aquest joc de desinformar o de mal informar, i no pot ser.
0: I l'altre punt...
3: Hi ha un últim punt que per mi em sembla molt important i crec que tampoc n'estem parlant gaire, perquè quan es va començar a plantejar que el vaixell venia cap a les Illes Canàries, la gran preocupació ha sigut que això no arribés a la població de les Illes Canàries, comprensible, que no arribés a la població del conjunt d'Espanya, comprensible, però una de les coses que també hauríem d'haver pres durant la pandèmia...
0: Comprensible, és... però delicat també, perquè algun lloc han d'anar a parar.
3: Però clar, però, no, ho dic comprensible perquè tu entens que tothom pugui tenir pors, però la qüestió és que nosaltres, precisament en relació amb el que plantava el Salvador, de les coses que sabem és que aquest és un virus molt agressiu, però que si s'ofereix un tractament pot reduir el percentatge de la mortalitat que té. Per tant, un dels primers objectius que hauríem de tenir és poder assegurar-nos que les persones que estan en el vaixell no tenen la malaltia i, en cas de que la tinguin, poder oferir-los aquest tractament, perquè és un tractament que hi ha mecanismes per poder facilitar. Per tant, comprensibles les pors i els temors que vulguin tenir, però a la vegada potser una de les coses que hauríem d'haver après també de la pandèmia és que som éssers dependents, vulnerables, i que aquest egoisme de protegir-nos nosaltres té greus conseqüències sobre altres persones, que potser un dels objectius que sempre hauríem de tenir i posar per davant és que aquí l'objectiu principal és tenir cura dels altres, i en aquest cas tenir cura de les persones que poden estar passant-ho malament, que poden haver malaltit, o que hem de saber si estan en disposició de desenvolupar aquesta malaltia.
0: Això em feia pensar en si quantes vegades, quan parlem de virus, precisament, o bactèries, d'aquests enemics tan petits, invisibles, aquesta vulnerabilitat, no? I aquesta dependència, no? De la ciència que tenim.
1: I és totalment cert el que diu el Jordi, que dependència de la ciència, primer, deixar que la ciència sigui la que lidera una mica les accions. Els científics saben, hi ha experts en aquests virus, ja saben el que han de fer. Deixa'ls fer la feina, deixa'ls que ells anunciïn el que s'hagi de fer. I segona, solidaritat, que això un cop més havíem de sortir millor de la pandèmia, no? De la pandèmia en sortíem tots més forts i més units i tot això. A la primera de torn es deixa, doncs, que en aquest cas la ignorància acabi dictant un comportament que pot ser mortal per les persones que, com deia el Jordi, que tenen aquesta malaltia, perquè si es tractes en un hospital, pots salvar aquestes vides. No sé si heu vist uns cartells que corrien per internet sobre una manifestació que organitzaven avui a aquestes hores, més o menys, a Canàries, però els cartells eren fent una mica de por, perquè amb aquestes coses que deien aquí no se atraca nada, defiende tu tierra, protege tu gente. Dius, de què estem parlant? O sigui, una mica de seny i una mica això, de solidaritat i d'empatia amb unes persones que tenen un problema que tu pots ajudar a solucionar.
0: Què deies? Mira,
3: no, i com que sempre intentem també posar-nos en l'altre costat, quantes de nosaltres, si estiguéssim en l'altre costat, el que estaríem esperant és que algú ens acollís en un hospital i ens pogués donar el tractament que necessitem.
0: Sí, sí. Se'ns veu, amb aquestes crisis, es veu la careta de tothom, al final, que és el que estem fent. No marxis, Massí, perquè si de casa arribem a la desconnexió i fem una de les teves notícies de ciència, et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs res, minut i mig, dos minuts, més o menys. El Claudi em diu una mica més.
2: Dos minuts.
0: I de seguida tornem, no marxeu.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Vine a Ilerden, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
5: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
4: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
5: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerden.com.
4: T'esperem a Ilerden, al carrer Sant Antoni de Lleida.
6: La declaració de la renda ja és aquí. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalvi fiscalment. Eficiència i qualitat en la gestió. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Mira que bé, Antoni Suárez li ha posat a en Roger Cuixart, que l'hem acomiadat avui, que li enviem un petó des d'aquí, si ens està escoltant, que s'ha anat ja de la ràdio, i li encanta de Pitch Mode. Massip, que ens havíem oblidat, és que he sentit avui també en Carles Frangino, que em feia referència, a en David Attenborough, 100 anys, aquest 100 divulgador anys. Naturalista britànic, ara que fèiem aquest punt 4 sobre l'exploració de la natura. I aquest home és que ho ha explorat tot. Avui ho esteu celebrant allà.
1: Sí, sí, estàs sortint per tot arreu. És com, imagineu-vos com si el Félix Rodríguez de la Fuente, que era de la generació X, ja sabeu qui era, home, com si hagués viscut 100 anys. Més o menys era de la mateixa època, de la mateixa edat. Havien nascut més o menys en moment similar. I el que ha fet el David Attenborough per agafar la gent consciència de la natura, del planeta, de l'ecologisme, amb els seus programes de divulgació, és espectacular i realment és un heroi nacional.
0: I mira, com que en Miro sap tot, ara m'estava comentant una anècdota d'en David Attenborough.
2: He vist que a Movistar hi ha un documental que explica, diguem, aquesta gran sèrie que va fer l'any 76, que va donar voltes pel món explicant l'evolució de la vida fins a la humanitat, i que explicava que aquest home va estar a punt de dirigir la BBC i va renunciar a dirigir la BBC per poder fer la seva carrera com a naturalista i com a un gran divulgador que ens hauríem pogut perdre, tot un personatge.
1: Sí, una decisió molt intel·ligent, i a més, per que sapigueu, el David Attenborough, germà de l'Attenborough que feia pel·lícules,
0: sí, que era un altre, Richard, sí, és veritat.
1: Doncs era fill del degà de la facultat del rector de la Universitat de Leicester, i va créixer a Leicester, aquí durant uns anys.
0: Doncs aquí, felicitats de part del balcó, aquest home que fa 100 anys i al qui li devem, que té una veu preciosa, que sí, els seus documentals sí, sí, sí. Són un autèntic imant.
1: Mireu-los, sí, sí.
0: Sí, i que van molt bé també, quan estàs una mica tristot a la vida, enganxar-te a un dels seus documentals et fa reneixer. Virus, és que teníem una notícia pendent. Els deixem, els virus, i anem a parlar del cor, Claudio.
3: Sí, perquè fins ara no hi havia una explicació científica que permetés entendre per què els càncers de cor són pràcticament inexistents. I no sé, Salvador, què s'ha descobert i com s'ha fet aquest descobriment de per què els cors no agafen càncer.
1: Doncs el descobriment és molt interessant, però la manera com s'ha fet encara és més interessant. És un d'aquests experiments complicats. Efectivament, el cor, per algun motiu, no té càncer, i això no queda molt clar perquè, a veure, el cor s'ha fet de múscul, i és cert que el múscul no és un teixit que tingui molts càncers, però hi ha càncers de múscul. En canvi, de cor, se'n veuen molt pocs, en trobes menys d'un 1%, quan fan autòpsies, per exemple, que passin desapercebuts, com molt, uns números molt baixos, i no és un lloc on vagin les metàstasis, tampoc. Sembla que no li agrada a les cèl·lules canceroses anar al cor. Per què? L'explicació, primer l'explicació i després com ho han fet. Sembla que el batec del cor, és la força mecànica del cor quan bombeja, fa que les cèl·lules canceroses no estiguin còmodes, no els agradi i no s'estableixin. Això és l'explicació.
0: Que no estiguin còmodes.
1: Sí, és alguna cosa que les vibracions aquestes del pum-pum-pum constant diuen, ostres, no, me'n vaig a un altre òrgan que estaré més tranquil·la que no aquí, que m'estan tota l'estona de la llauna.
3: Que no s'atura mai.
0: A mi ja se me'n va a la ment a pensar què es podria inventar per foragitar amb aquest bum-bum càncers d'altres òrgans.
1: Tots els òrgans bategant, el fetge, els pulmons, tots pum-pum tot el dia.
0: Clar, no és possible, no.
1: Seria complicat, però bueno, no, en tot cas, sí que ens diu, que això sí que és interessant, que aquesta, diguéssim, pressió física que representa un batec, aquesta pressió que rep les cèl·lules és negativa per elles. Per tant, aquí podrien sortir tractaments de potencials tractaments contra el càncer.
0: O sigui que tindria possibilitats, no?, de més estudi. Perquè, Claudio...
3: Jo he llegit l'informe... d'aquest paper del estudi i, Salvador, vaig quedar molt inquiet perquè l'experiment que han fet per descobrir això és una mica com aquelles pel·lis dels anys 80 de l'home de dos cabezas, sí. Tal, no sé què. Aquest tipus d'experiments inquietants de científic boig.
1: Sí, això és la segona part del que dèiem. La part de l'experiment en com s'ha fet és una mica curiós. Perquè, clar, el que has de veure tu és si el batec és la part important. Com ho fas, això? Com dissenyes un experiment? Doncs agafes un cor que batega i un cor que no batega i compares, els injectes cèl·lules canceroses i compares si s'estableixen o no s'estableixen. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però fer-ho... Clar, per fer-ho el que hem fet és agafar un ratolí, deixar-li el seu cor normal allà bategant com sempre i ingerir-li, implantar-li, trasplantar-li un cor d'un altre ratolí, però que no batega, que està connectat a la circulació, està funcionant, les cèl·lules estan vives, però no està bategant perquè no és un cor que
0: sí,
1: no és el cor propi.
3: Jo, Salvador, vaig entendre que li connectaven al coll per fora
1: exactament.
3: Del cos.
1: Sí, exacte.
3: El cor és, aquest segon cor està fora del cos, connectat a les artèries del coll.
1: Exactament.
0: I què?
1: O sigui,
0: què?
1: Funciona, el cor està viu, el cor funciona perquè està connectat a la sang, però no, clar, no està bategant, perquè hi ha un altre cor que batega. Llavors injecten en aquests dos cors cèl·lules canceroses i veuen doncs, que en el que està bategant les cèl·lules no s'implanten i en el que no batega les cèl·lules acaben creixent amb més facilitat.
0: Deixem-ho aquí, de l'antivirus.
2: El ratolí dels dos cors.
0: El ratolí dels dos cors, magnífic per acabar. Ciència i connexions. Jo us deia que hi heu posat seny i ciència i us ho agraeixo molt, que era molt necessari. Salvador, Massi, passa un bon cap de setmana i una abraçada.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Mir, que descansis
2: bon
0: també.
2: Bon cap de setmana.
0: Ens retrobem divendres que ve. Un minut exacte, que ja estan aquí els Otero.
4: El balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: Me compro un coche nuevo.
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
11: Te voy a contar una historia.
10: Y aquí escuchamos a Sara.
12: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
10: Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE.
13: ¡Let's go!
10: Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado.
14: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: El País ha cumplido esta semana sus primeros 50 años. Para seguir celebrándolo con los lectores, este domingo El País Semanal publica un reportaje único firmado por la gran cronista latinoamericana Leila Guerriero. No te pierdas Una Sangre Común, la historia de María Eugenia Sampaio Barragán, hija de desaparecidos durante la dictadura argentina. El mejor periodismo de largo aliento en El País Semanal. Este domingo, con El País.
4: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 8 i ja sabeu que acabem els divendres amb el Zotero. Malcolm, Miqui, com esteu?
1: Superbé.
0: Superbé.
2: Superbé.
0: Així, o sigui, veniu amb un tema, és que m'estava fixant amb la vostra roba i aneu, o sigui, ve molt estiuenc en Malcolm i Miqui, tu vens abrigat.
3: És aquest moment de l'any.
2: És aquest moment.
0: Ho havíem de fer avui.
2: Sí, jo avui he agafat una moto per venir i he passat fred. Però quan m'he llevat pel matí tenia una mica de calor. Vull dir, és una mica complicat tot.
3: Han abolit la primavera, és alguna instància que desconeixem, ha quedat abolida, i llavors aquell moment de l'any, que abans eren 2 dies, 3, ara són 2 mesos, que realment et creues amb gent, que un sembla que vingui, que habiti Copenhague al gener, i l'altre sembla que estigui visquent a l'agost
0: de
3: República Dominicana. Llavors, o sigui, tens com anorac amb flip-flops i samarreta sense mànigues.
0: A la fleca hi havia una persona amb anorac i després hi havia unes guiris amb xancletes.
4: Clar, però és que els turistes distorsionen molt aquest efecte.
3: Sempre havia estat
4: aquest efecte estiu... que va per sobre de la temperatura de l'ambient.
0: Però és una neu, així.
3: Però els turistes, tot i que no portin braçalet identificatiu ni tal, que és una opció que podríem explorar des de l'Ajuntament, el cas és que sempre han estat molt reconeixibles, o sigui, ve complet el look de turista. Ara és que tothom, hi ha aquesta barreja que realment són...
2: Tots som una mica turistes.
3: Hi ha molts mons en el mateix món i hi ha una mena de cosa...
0: Però no
3: de sincronia d'èpoques estranyes.
0: Els turistes no tenen fred, jo arribo a aquesta conclusió.
2: No, perquè són negacionistes. Són negacionistes. Ja pot estar nevant i no fa fred. Però és veritat que jo m'aixeco al matí i dic, quin dia fa avui? És una mica indeterminat. Jo m'aixeco d'hora, o jo m'aixeco com a les 7 del matí i penso avui i decideixo, calda. I em vesteixo de calda. Clar. Però potser decideixo, fred.
0: Cridant
2: és igual al temps
0: no?
2: després, i ja passo tot el dia patint. Saps què vull dir? És una decisió que has de prendre abans de la realitat.
3: Tu no ho saps mai i sempre vas massa poc abrigat o massa abrigat.
0: Ara els oients diuen, aquests estan fent small talk, no? Estan parlant del...
3: Però
0: hi ha un tema.
3: Ah, però per això ens porteu, no?
0: Sí. No, però és small talk, però sempre hi ha un ganxo que és boníssim, que és tema amanidíssim, però tema que ens encanta a tots, que és el canvi d'armari.
3: Tema reconeixible.
2: El canvi d'armari.
0: El canvi d'armari és conversa que funciona sempre.
2: Tinc un canvi d'armari in eternum. Què vol dir això? Que jo sempre em vull aprimar. I jo vaig acumulant la roba des de la talla que jo penso que és la meva, que no és la que tinc ara, i vaig acumulant roba per... Això per quan m'aprimi. O sigui, jo tinc armaris sencers de roba per quan sigui prim un altre cop.
3: No, aviam, la frase del Malcolm...
0: És tal qual.
3: La frase del Malcolm, que em va dir l'altre dia i que va generar aquest tema, és... jo guardo tot això per quan torni al meu pes. Vale. Potser porta més anys...
0: M'encanta com riu el Malcolm, perquè podria ser un drama, això, però no.
3: Segurament porta menys... més anys de la nostra vida...
2: Fora del nostre pes.
3: La nostra imatge mental és algú de 25 anys, absolutament arrebatador, i és la cosa aquesta de quan veus una pel·li o una sèrie i continues identificant amb el fill i no amb el pare, no? Quan tu ja ets més gran que el pare.
4: Però...
3: Llavors, el nostre pes és com la nostra música, com tal, el nostre pes és una altra... És una imatge mental de tu fa mitja vida.
0: Clar, però jo pregunto, Malcolm, tu, a més, fas allò de que quan es fa el canvi d'armari, que ara hi entrarem, però tornes a recuperar aquella peça amb una il·lusió i dius, anem a provar, que crec que aquest any sí?
2: No, el més terrible és el que l'any passat encara era, no era el meu pes, però m'anava bé i aquest any te la poses i dius, però com és possible? Vull dir, això... Jo penso, qui ha rentat aquesta peça? Que, saps? Vull dir, perquè no, és impossible, perquè jo no...
3: Culpes.
2: I després dius, no, sóc jo. I vull dir, que no et serveixi la roba de fa 20 anys, ja entra... Però que no et serveixi de l'estiu passat, això és intolerable.
3: És que és una cosa, com dius, és com això, com tota història. O sigui, la cosa és com quan la gent diu que els nens creixen quan tenen febre, doncs, clar, tu arribes a la conclusió que la roba es comprimeix a l'altell de casa. Llavors, es fa més petit. No ets tu que t'has fet més gran.
0: Ha sigut l'armari.
3: És la roba que hem petit.
4: Però el problema de l'optimisme del Malcolm és que una vegada arribis al teu pes, tot té ombreres.
3: Vull dir, clar, és una altra època.
4: La moda ha canviat.
2: No, en el meu cas...
0: Home, fa molt de les ombreres.
3: O ha tornat.
4: Ja. No, però dic ombreres i parlo de pantaló pitillo, saps?
2: Jo he de confessar que entre com vestia als 16 anys i ara no hi ha tanta diferència. Vull dir, la varietat no ha estat potser una gamma de colors, però vull dir que més, si fa no fa, és aviat
0: el mateix. Polo Texans, no? Una mica.
2: Sí, jo no soc massa... Bueno, clar, jo penso, jo l'altre dia veia no sé quin actor vestit amb un traje, ballant, no sé, veig, hòstia. Clar, és que jo, per exemple, un smoking. Jo em poso un smoking i semblo el pingüí d'aquest de
3: Batman.
2: Saps què vull dir? I dic, clar, és que hi ha roba que ja no, jo no em podria posar. Aquesta, però vull dir, però la roba meva sempre ha estat com de... No, tampoc és molt sofisticada.
4: Una pregunta, Miki, sí, una pregunta compromesa. Si arribessis al teu pes...
2: Sí. Com si arribes? Quan arribi, vols dir?
4: Faries un armari amb la roba d'ara?
2: No.
4: Per si de cas.
1: No, clar que sí.
2: Jo la llançaria, no, perquè... Ja, que
3: mai més la caig.
2: Mai, jo mai més, i la tornaré a comprar si cal, però jo no vull recordar que era gordo. Saps? Vull dir, això ho esborrem de la meva memòria.
3: És una cosa de mitjana edat, realment, no? T'has expandit i ara comença el període de, no? El període de comprimir-te.
2: Comprimir-te, clar.
0: Doncs jo el Miki, que ara estava més callat ara quan dèieu això, t'imagino armari...
3: Poderós.
0: Sí.
2: No, perquè ell és més mod. Perquè ell és més pop.
0: I fins i tot roba per cada ocasió, segons l'estat anímic. És a dir, jo, la roba per tu és important.
3: Molt important. Per sort, menys que abans. Ara tinc dues...
2: No, perdona.
3: Tinc dues postures, ara. Ah, vale. O sigui, o baixo en pijama i sabates al súper,
0: o
3: Mendomingo.
2: T'he de dir que...
3: Arreglada per informar, no. O sigui, o a tope o
2: he de dir que he vist darrerament dos cops al Miki superben vestit. Amb un traje,
0: a la presentació.
2: Amb un vestit a la presentació i després el dia de Sant Jordi. Que, hòstia, que era com l'elegant del grup.
3: Això només
2: dir?
3: Parla malament de la nostra... De la meva pobra vida social. O sigui, és a dir, clar, aquests dos dies, que van ser bastant consecutius, la gent deia, hòstia, que elegant vesteix sempre. I jo pensava, no, això parla malament de mi, això és que està dient.
0: Però per què?
3: El que està dient és que surto tan poc...
4: Que una vegada em conviden...
3: De casa, vull dir, Vull dir que... Clar, jo curro a casa tot el dia. Llavors, clar, vull dir, és un miracle que no vingui amb pijama aquí.
0: Que et fa il·lusió obrir l'armari.
3: No, i m'agrada molt els trajes, realment. O sigui, m'agrada molt anar amb traje i en èpoques... Anava amb traje i tenia sastre i tota la pesca. Llavors, de tant en tant, doncs ho torno a fer.
2: I jo quan m'aprimi, també.
0: Val, vosaltres feu canvi d'armari?
3: Sí, anem a posar una cançó. Va, canvis, va.
0: Vinga, va, la primera.
3: Va, vinga.

0: Que bona és aquesta cançó.
1: Clar, jo tinc la veritat, he de dir que jo tinc la meva dona, que té aquestes avantatges, que és una persona que no ha canviat de talla des que és adolescent, i ella, que a més té un armari molt més gran que el meu, tot s'ha de dir, ella canvia... Ella, tenim un traster, com al costat de casa, i ella baixa unes caixes de plàstic amb la roba de l'hivern i puja de cop i volta, clar. Però només és... Vull dir, jo no tinc roba d'hivern. Jo no faig canvi d'armari perquè tampoc dic tanta. Jo tinc un armari que està sempre ple i hi ha la roba d'hivern.
0: I està tot barrejat.
1: Tot barrejat.
2: Tu però, no canvies, eh?
1: Canvio l'ús i vaig com apartant una mica, tal, però vull dir que... I a més, jo sóc molt de vestir d'estiu a l'hivern. Saps què vull dir? Que també... També té el sentit... Tu has vist alguna vegada una foca abrigada, oi que no? Pues jo trobo una lluita. Aleshores...
2: N'hi ha més smoking.
1: Aleshores, per això jo vas deixo bastant d'estiu també a l'hivern. Però a casa meva, perquè a casa meva tothom és prim menys jo. Aleshores, tothom té aquest canvi, però que és un moment... fonamental a la vida
0: És a dir, hi ha un
1: domèstica.
0: Dia que és avui i a canvi...
1: Sí, baixem, no, jo faig el portejador, que és el que la meva missió, ja sempre té una mica que dic, tu ets bo per les mudances, per això jo vaig allà baixant caixes i les baixo i pujo les altres i tal.
0: Però I ho sempre, fa tot ordenat.
1: Tot bueno, ordenat, i posa enganxines. Posa enganxines.
0: Aquí vestits, aquí camises.
1: I posa abrics, no sé què.
2: És una mica com l'Albert aquell, com... de qui plora quan a la sembra plorarà de joia a la recollida, no?
0: Vull dir,
2: si ho fas bé ara, el teu jo del futur, li estàs fent un regal, no?
0: Estàs
2: fent-li un regal. No sé, el primer realment per fer un canvi d'armari és tenir la possibilitat
0: tenir
2: algun
0: armari.
2: Lloc on deixar aquestes altres coses. Ja hem dit diversos cops que la meva, com jo xifro la prosperitat a la vida, és si les paelles les guardes al forn o si tens un altre lloc,
0: o sigui,
2: per guardar-les.
0: Cada cop que jo obro el meu forn per treure la paella, penso en tu.
2: Però no, clar, has triomfat moralment, si vols, a la vida, econòmicament no. Llavors, amb l'armari passa una mica el mateix. Llavors, si tens el teu, que jo, això sí, vaig ocupar realment de tenir el teu, sí que fas el canvi més o menys, no total...
0: Però t'agafes un dia, una
2: però
0: mica
2: fas,
0: com...
2: Sí, fas un dia de podcast d'història o de tal, eh? Sí. I vinga.
0: I amb il·lusió, eh? Perquè hi ha d'haver una actitud.
2: Amb una il·lusió...
0: De redescobrir... Ai, això m'ho vaig comprar l'últim dia de l'estiu.
2: Amb una il·lusió massa ingènua. És com anar de compres al teu passat, perquè tu penses, aviam, això em servirà i no necessàriament, no? Tu vas deixar aquest regal... amb la certesa que en un any baixaries una talla i no precisament. Vull dir, això no ha passat. I a més passa una cosa, el canvi d'armari és aquell moment que t'adones la frase aquesta que els dies són llargs i els anys són curts, perquè és un cop a l'any, no? De sobte, jo, la imatge d'estar com amb les caixes o les bosses i pensar, ha passat un any, en sèrio?
0: Ja.
2: Sí, vaig canviar la roba ahir. No? És un moment d'aquests, com a les festes majors del poble o tal, aquestes coses que són un cop a l'any, que te n'adones, diguem, de la...
3: Declaració de la renda.
2: La declaració de la renda és una altra, molt bé. Podríem fer només d'això, la declaració de la renda, la festa major, el canvi de roba d'armari. Dius, vaig canviar tot això ahir.
1: No, i de fet...
2: Et baralles amb el teu jo de l'ahir. No vas posar els noms, camises...
1: I has dit la paraula màgica, que és el teu... que jo, vull dir, a mi em fan aquestes bosses que s'espinen, sabeu? Aquestes, que després pesen, vull dir, poden passar 1.000 quilos, i aleshores, jo sóc aquest, les puja, i quan ja veig la cara de la meva dona que m'està dient, ha arribat el moment de baixar aquelles bosses, que t'has de pujar una escala, jo tinc el deix per a tot arreu a casa, i que les has d'agafar, i tal, i diu, no podrien tenir menys roba? És el que jo penso.
0: És molt pràctic, això, no? Posar la roba i aspirar i et queda el buit.
2: Però és curiós...
0: Tu també ho fas, la roba al buit?
2: No, hauria de fer-ho. Però és curiós també com què indultem i què no. Perquè hi ha aquest moment, no?, del pogromo, del canvi de roba d'armari. Això al punt verd.
0: No, però costa molt, això. Com t'acomiades del jersei?
2: Com t'acomiades?
0: Que no t'has posat en 5 anys, però que no et pots llançar perquè creus que plorarà el jersei, que no ploren el jersei.
2: I ploraràs tu, no el jersei, però és veritat que de vegades indultes els que passen més desapercebuts. O sigui, la camisa blanca aquesta no ha de patir, perquè no l'estàs mirant. Llavors, any rere any, sobreviu, però tu no te l'has posat en els darrers 10 anys, però sobreviu.
1: Perquè els que som una mica, diguem que tenim una miqueta sobrepès, la gent té una facilitat per ofendre'n, que per exemple, em regala una camisa, que és 7 talles més gran que jo, i dic, però qui t'has pensat que sóc? No, però després te regala al contrari, una camisa que sembla de David el Nomo, i dic, home, no, tampoc. Vull dir, és molt difícil. Et regalin el que et regalin, el més fàcil és que t'ofenguin. I vull dir que això és molt dur. Bueno, jo tinc roba regalada que no he estrenat mai, que per respecte al que me l'ha regalat, no la genso, però
0: és molt bo,
1: o és també molt gran i penso, potser sí, que mai arribaré a la talla, o és molt petita i penso, potser mai arribo a la talla.
0: No, bueno, a vegades indultes i dius, va, ja et llançaré l'any que ve.
2: Hi ha una disfòria entre la tamany i tal, claríssimament, i després hi ha una sèrie de raons per indultar. Vull dir, hi ha l'atzar pur, en plan Sánchez Mazas a Soldados de Salamina, vull dir, et salves, perquè mira, saps? I després hi ha coses raonades que tu salves. Una és perquè no la veus, la samarreta blanca que aguanta anys i panys sense... L'altra és per la nostàlgia pura i dura. És a dir, la samarreta dels concerts del grup de la gira ja del segle passat.
0: Que ja només anava de pijama, però un dia te la tornes... Sí, però un dia te la tornes a posar, un dia qualsevol, i dius, sort que no la vaig llançar.
2: Clar que no, mai s'ha de llançar. Jo tinc una caixa que puja i baixa l'altell, que el rètol és, en sèrio, nostàlgia. I són les samarretes. Són les meves samarretes importants de la meva vida que, òbviament, no m'entren a l'orella.
0: Si algú a casa se li acudeix.
2: Home, vull dir, a casa meva, quan algú veu nostàlgia associat a mi, ja s'aparta. No vol problemes. Però clar, i pot ser aquesta la raó i després entres en els raonaments estranys també de, bueno, això és un tresor. I això és pels meus fills, saps? O sigui, comences a dir, com un boig, sí que... com si al teu fill li agradarà una samarreta de Neil Young o de, jo què sé. Però si no existirà la música.
0: És una excusa per tu.
1: No, però jo, per exemple, jo sóc Miralles, de la novel·la de Cercas, vull dir, jo sempre arriba el moment de fusellar i dic, no, et quedes. Sempre, jo, és la meva dona que a cop i vol de dir una cosa que és la frase mortal, que és, hem de baixar coses a humana. Que es queda omplir una bossa de coses, jo no miro ni el que hi ha, ella la fa, jo no miro què coses meves ha sacrificat i les baixo allà a una tenda d'aquesta zona mà i les regalo i torno trista a casa sense saber que hi ha la bossa. Mai la obro per no saber què hi ha.
0: Però això és molt dur.
2: Mireu el lèxic que estem fent servir tots quatre, És indult, sacrificar, o sigui, parlem de la samarreta de Neil Young com si fos el Gai Dindi. El Gai Dindi que indulten a la Casa Blanca un cop a l'any.
0: Plorarà el jersei.
2: Sí. Aquest jersei que era el que portaves
0: amb
2: avui.
0: I a més jo estic pensant un que està allà i he pensat a regalar-lo. Ah, aquest és l'altre tema. Dius, li regalo a una amiga i els li veuré posat.
2: Sí. Ningú
0: però... Però ho he fet a vegades i li queda tan bé que dic, per què li vaig regalar? Però ja està regalat.
2: Ja, no pots demanar.
0: Però costa.
2: Però sí que és veritat que busques com cases d'acollida.
0: Sí, és
2: el final de Toy Story 3, o sigui, com que li dona la nena perquè no pot continuar fent servir les joguines, no? Llavors tu li dones l'amiga per no perdre de vista.
0: Exacte, jo segueixo
2: perquè
0: circulant.
2: Secretament...
0: Penso que tornarà a mi.
2: Penses que tornarà amb
0: quan
2: tu.
0: Quan he vist que li queda tan bé, és veritat.
1: També el perill són les fotos. Perquè tu veus una foto que portes una jaqueta i dius, hòstia, que ben quedava, i la veus a l'armari i dius, no ho facis. T'apropes, te la poses i dius, no puc ni tancar els braços. Saps què vull dir? Sí, però sí. I que bé que em quedava en aquella foto.
2: Mira, hi ha una cançó del Miki Puig, que parla d'això. Tantes

0: És ad hoc total, aquesta cançó fantàstica.
1: Jo puc afegir una raó més per indultar. Jo he tingut no poques èpoques de la meva vida en què si llançava les samarretes que ja no aguantaven, no donàvem de sí, no tenia prou roba per fer una setmana de vida convencional.
2: Clar.
1: Dius, no puc llançar-la perquè no tinc ganes de comprar roba, però no tinc... la roba que tinc és aquesta. Aquesta samarreta té 9 anys.
0: Però, Claudio, es pot anar a comprar, no?
1: Sí, però em fa molta mandra.
2: És no anar a comprar.
1: És per no anar a comprar.
2: Pensava que estava sentint un relat dicencià de que no tenies pasta. Per...
0: també,
2: és que
0: home,
2: és mandra.
0: Jo dic, home, no ens forrem, com deia abans.
2: No, a mi tampoc. Però
1: les ganes falten més que la pasta.
3: Ja.
1: Falten menys ganes d'anar a comprar roba.
3: Odio comprar roba. He de dir una cosa, perquè jo soc mig de Calafell i tinc una casa a Calafell i allà vaig a ser roba, o sigui, a Calafell per no ser pijo, hi havia un prestigi que és la roba ha d'estar com en foradet, saps? Vull dir, això és guai, si no era una cosa... vaig acumulant roba bé allà que quan la vull posar, o sigui, els forats els té, però ja no m'hi cap. Vull dir que vaig acumulant i tinc el doble de roba que vaig... com una aquesta peça, aquest polo que t'agrada, però que està molt vell i tal, que ja té uns forats grans, ja la porto a Calafell. I quan a Calafell me la vull posar, dic, no, clar, me la podia posar quan tenia 20 anys.
4: Però en els ambients aristòcrates anglesos, això ja ho he parlat algun cop, que està mal vist estrenar.
3: Sí, quan et compres una camisa, li dones el servei, això als anglesos, perquè te la gasti una mica i després te la poses.
2: Perquè li fotre quilometratge.
3: Estrar roba és de nou ric.
0: En sèrio?
2: És molt fort,
3: sí.
2: És molt fort. És com un conte dels germans
3: Grimm. No és el meu cas.
2: El que estrenava mitjons cada dia.
0: Després hi ha el fenomen mercadillo que fem amb les amigues, que és portar la roba, que no volem, i la pengem en una terrassa que té una amiga i aleshores tu vas agafant la roba que vols.
2: Sí, però aquesta cosa no funciona molt sovint. O sigui, és a dir, el que has fet tu amb el teu jersei, que jo ho he practicat molts cops també, de regalar algú proper per no perdre de vista, per geolocalitzar el teu jersei de merda de Barcelona 92. Fer això, en realitat a l'altra persona no li està regalant res. Vull dir, ja ho veus, que no ho vol, no vol més andròmines a casa. Com quan vols regalar joguines o tal, que et fot pena llançar el circuit de la patrulla canina. Però no ho vol l'altra persona, ¿vale? No ho vol, és un regal que no vol.
0: Però ho llegeix als teus ulls, que tu necessites que allò...
2: I llavors ho fa per caritat, es converteix a l'inrevés. El regal te l'està fent a tu.
0: Però el teu mercadillo és... entren totes les amigues i tu veus de sobte aquell...
2: les seves vides, i les recordes.
0: Les recordes i dius, aquest era el vestit que duies.
2: Hi ha una cosa pertorbadora en això, eh?
3: El dia que et vas emborratxar, portaves aquesta camisa vermella.
0: Què és el pertorbador?
2: És pertorbador veure una peça de roba que és molt, molt teva en una altra persona.
0: Sí.
2: Té un punt estrany.
0: Perquè ens ho provem tot allà i de sobte t'impacta, clar. Superpantalons a quadrets i que bé li queden i...
2: I jo tinc una altra cosa que ja és encara més vergonyosa, que és el que fan a la NBA, que pengen la samarreta als millors jugadors. Pues jo tinc una sèrie de samarretes penjades al meu estudi.
3: Com si fos Kobe Bryant.
0: Amb les xinxetes.
2: Penjades, no, és pitjor encara. Tinc com unes llibreries de tota la paret, no? Sí. Llavors et poso com a sota de llibres i aguanten allà. Hi ha 3 o 4, que és com la samarreta de Magic Johnson penjada al camp dels Lakers.
0: Però tapes els llibres. O sigui, si estan penjades, algunes estan d'aquests
2: no es veuen. Sí, però no et preocupis.
0: No,
2: encara que tapi 30 llibres a casa.
3: És una samarreta retirada. Està retirada del servei.
0: D'acord, al final no m'heu dit per això si ja està fet el canvi d'armari.
2: Jo l'he fet, sí.
0: Ja
3: jo estic en procés.
0: Demà et toca fer de camàlic.
3: Sí, ja estic fent peces per estar fort.
0: Tens sort que no et demani ajuda perquè jo només he de pujar de dalt a baix. Saps? Faig una pendown i en 2 minuts ja ho tinc fet.
1: Carbó ha dit que plourà i farà fred demà.
3: Potser m'està una altra raó per
2: procrastinar és que
0: l'heu cagat, oteros. Gràcies, fins divendres que ve, us deixem amb la graderia.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de dos quarts de nou del vespre. En menys d'un quart de segle hem passat del partit del gaspatxo al clàssic de les crispetes. És la sensació que queda després de les últimes 48 hores viscudes al si del Real Madrid, que s'han saldat amb una multa de 500.000 d'euros per Tchouaméni i 500.000 d'euros per Fede Valverde. És una multa econòmica contundent, és important, però no hi ha sanció esportiva, com molts dels companys que cobreixen la informació del Real Madrid intuïen que la sanció també podria anar per castigar-lo sense vestir l'escut del Real Madrid durant algun partit. Per tant, Valverde no, perquè està de baixa, entre 10 i 14 dies deia el Real Madrid ja quan havíem acabat la graderia, però Tchouaméni podrà jugar diumenge amb tota normalitat al Camp Nou. És el primer que us hem d'explicar aquest divendres 8 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: La última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
1: Li han preguntat a Figo si Mourinho és la solució, perquè seria un entrenador amb mà dura, i així ha respost el seu compatriota.
0: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
2: Es lo que dicen.
0: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
1: Per tant, Figo creu que Mourinho seria un bon entrenador pel Real Madrid. Han fet un altre acte a Barcelona, un excapità llegenda de cada equip, Iker Casillas i Carles Puyol, un acte plegats amb Movistar. A Casillas li han preguntat quin entrenador voldria pel Real Madrid la propera temporada i ha trobat la manera més enginyosa i més elegant de dir que el culpable de tot és Florentino, sense esmentar el president.
3: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
1: Xavi Alonso apostaría Iker Casillas, pel que sigui, no tornaria a apostar per Mourinho i tampoc van aire a la gestió que està fent Florentino de res. Al seu costat, Carles Puyol ja ha predit que això seria una solució de, com es diu allà, aquí paz y después gloria, que això ho enterrarien ràpid i, per tant, que el Barça no s'adormi preparant aquest partit veient la situación dantesca de los últimos dos días.
4: Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal. Yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos.
1: I li estan fent cas? Com encara el partit l'equip de Hansi Flick? Santiago Valle, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, TG? Bona tarda. Un Barça que viu alié a tot el que passa al Real Madrid. Fins i tot feien la broma al vestidor que gaudeixen del que està passant amb unes crispetes. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick van preparant el partit. Des de dimecres estan entrenant tot el grup, excepte Lamine Yamal, que ahir va visitar la plantilla per donar-los ànims i desitjar-los sort de cara al partit de diumenge vinent contra el Real Madrid, i pendents de l'11, de quines decisions pren Hansi Flick, si el lateral dret juga Jules Koundé o ho fa Eric Garcia, i si a la banda dreta entra Rashford per Rooney. Són les poques novetats que pot haver-hi, també pendents de si Rafinha pot jugar d'inici. Jo crec que és massa aviat i que estarà per mitja horeta aproximadament el jugador brasiler, que per tant el veurem des de la banqueta, ja que contra l'Osasuna a Pamplona encara no va tenir minuts. El Barça intentarà tancar, estan motivats per tancar la Lliga davant de la terra rival del Real Madrid i celebrar la festa diumenge al Camp Nou amb tota l'afició, complirà les graderies de l'estadi.
1: Gràcies, Santi. Una gran festa que viurem el Keti Jugues Barça de Ser Catalunya, especialment quan la Lliga sigui una realitat. Començarà la gran festa de celebració, que dilluns ens portarà una rua pels carrers de Barcelona. I abans, segur que els companys del Keti Jugues Barça, igual que els de Carrusel, sucaran pa amb tot el que ha passat al Real Madrid. De fet, avui, a part del comunicat del club, en què explica que tant Valverde com Tchouaméni han comparegut davant de l'instructor de l'expedient, s'han demanat disculpes entre ells, han mostrat penediment, han demanat disculpes al club, a l'afició, als companys, al cos tècnic, i s'han mostrat disposats a acceptar la sanció, que ha acabat sent de 500.000 euros. També ha fet comunicat Tchouaméni, molt contundent a l'hora d'acceptar que el que ha succeït és inacceptable, que és indigne del Real Madrid, tot i que també diu que a internet li agrada inventar i exagerar les coses, perquè és com s'aconsegueix la viralitat, però un comunicat que accepta molt més el mea culpa pel que fa a la imatge que dona el club i que donen ells mateixos, que el d'ahir de Fede Valverde, que quan ja havíem tancat la graderia va emetre un comunicat llarg, molt llarg, amb moltes subordinades, pràcticament sense punts, que s'ha comentat molt, i que ens ha cridat l'atenció perquè el primer paràgraf es refereix al que va succeir com a incidente. El segon, com a desencuentro. El cinquè fa servir la paraula discutir. I el sisè guiava del tot amb una pelea sin sentido. Per això l'Anna Palet, que està preparant ja coses per diumenge, el que dijugues Barça, s'ha llevat juganera i ha trobat un especialista lingüista perquè ens analitza aquest comunicat de Fede Valverde. Palet, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs sí, per analitzar el comunicat del jugador del Madrid, Fede Valverde, hem anat a buscar la lingüística forense, que és una branca poc coneguda de la investigació criminal que analitza el llenguatge escrit, i la doctora Sheila Caral ens ha explicat quins eren els objectius de Valverde amb el comunicat.
6: Per una banda, és intentar controlar aquest marc narratiu de l'incident, no?, que és el que realment ha passat. En certa manera, també, normalitzar el que ha passat i desplaçar també aquesta culpa amb aquesta tensió que hi ha dins del club i també amb aquesta exposició mediàtica del conflicte, no? No és negar que hi ha una tensió, però sí negar, pues, aquesta violència física en aquest cas.
2: Un comunicat on va canviant de termes per referir-se als fets. Primer parla d'incident, després de discussió, acaba dient que és una baralla sense sentit, i la doctora Caral creu que això és manipulació.
6: És que ell intenta, doncs, manipular, en certa manera, doncs, com hem d'interpretar aquest fet. Parla, doncs, amb aquests eufemismes, en certa manera, no?, amb aquestes altres paraules, per no referir-se directament a aquesta agressió o a la pelea, no? El que fa és utilitzar altres paraules que encobreixen aquesta part més violenta, no? I parla, doncs, més d'una forma, més d'una discussió, més enllà de això que la gent pot percebre com una qüestió violenta puntual entre els jugadors.
2: I també ens desxifra que aquest comunicat busca un culpable extern, una tercera persona a qui donar-li la responsabilitat dels fets.
6: Quan diu, per exemple, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. El focus deixa d'estar únicament en aquesta discussió entre companys i passa a centrar-se també en qui ha filtrat la informació. És una estratègia discursiva força habitual en comunicació de crisi. És desplaçar aquesta part del conflicte cap a l'exposició mediàtica del conflicte.
1: Gràcies, Palet. El clàssic serà el plat fort diumenge a les 9 de la nit a Carrusel i el que t'hi jugues Barça. La jornada comença avui amb un Llevant o Osasuna. El Llevant, a 4 punts de la permanència, buscarà ficar-se de ple en una lluita de la que vol fugir l'Espanyol, que demà visita un rival directe com és el Sevilla. Jan Videman, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Espanyol té una autèntica final demà, tot i que Manolo González ha evitat definir-ho així. Els blanquilors visiten el Sevilla a 4:45, el Sánchez-Pizjuán, duel directe per la permanència. La situació d'un cert paral·lelisme amb la temporada passada, perquè l'Espanyol arribava també a la jornada 35 amb els mateixos punts, 39, els que té ara, i també amb el Sevilla per darrere, tot i que aleshores la diferència entre tots dos era d'un sol punt, ara en són dos. I respecte al descens, fa un any el marge era de 5 punts i ara és només de 3, en la mateixa línia que han expressat durant la setmana Pol Lozano Puado. Manolo ha assegurat que dins del vestidor hi ha plena confiança en aconseguir la salvació. De fet, el tècnic ha admès que una victòria demà deixaria la permanència pràcticament encarrilada i ha definit aquest tram final de temporada com un petit playoff. Ha remarcat també que l'equip arriba en un bon moment.
8: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta. L'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tot a Sevilla.
7: L'afició també és plenament conscient. Avui un bon grup de seguidors s'ha acostat a l'estadi per donar suport a l'equip abans del viatge cap a la capital andalusa, i pel que fa a la convocatòria, l'única baixa és la de l'extrem Cyril Engonge. Pel que fa al Sevilla, Luis García confia en l'efecte Sánchez-Pizjuán i tindrà el dubte d'última hora de Romero, si no sabrem si arriba com a titular o no.
1: Per tant, demà pendents d'aquest partit de l'Espanyol. Dilluns el Girona visita el Rayo a Vallecas, esperem que amb ressaca europea. El cap de setmana també estarem pendents de les motos. No ha començat bé el Gran Premi d'Alemans per Marc Márquez. Pol Riera, bona tarda.
9: Bona tarda, així és. Marc Márquez haurà de fer repesca i passa per la Q per primer cop aquesta temporada, després d'acabar 13è a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha quedat fora del top 10 en una sessió molt ajustada. El més ràpid del dia ha estat el pilot francès d'Honda, Joan Zarco, guanyador de la cursa llarga del 2025. I els que sí que han entrat directament a la Q2 són els altres dos catalans, Àlex Márquez en quarta posició i Àlex Rins en vuitena. Marc Márquez no ha acabat de trobar-se còmode en cap de les dues sessions disputades avui amb la pista seca, i a l'últim intent, una bandera groga per la caiguda in extremis del seu company Bañaia li ha impedit millorar el registre. A més, la previsió de pluja per dissabte i diumenge pot marcar el cap de setmana a Le Mans. Demà, cursa sprint a les 3 i diumenge cursa llarga a les 2 de la tarda.
1: Ho podreu seguir tot a Carrusel, i us rematem explicant que avui en ciclisme ha començat el Giro d'Itàlia. Ho ha fet a Bulgària, sortida itinerant aquest any, amb Jonas Vingegaard com a cap de cartell, el dues vegades guanyador del Tour, amb el català Marc Soler, que amb sort pot esgarrapar alguna etapa com l'any passat a la Vuelta. Avui ha entrat 12è en una etapa que ha acabat a l'esprint amb victòria del francès del Quick Step Paul Magnier. Juguem una mica al que signava, que és divendres.
10: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
1: perquè mai sé quan s'ha de començar a picar.
10: Pots començar quan vulguis, no hi ha problema.
1: Hola, Josep Bartomeus, com estàs?
10: Bona tarda.
1: Gemma Negrí, Arnau Montserrat, Laura Estrada, com cada divendres, per fer aquí l'afterwork de la graderia, la prèvia a l'afterwork de Ser Catalunya. Ai, diumenge què?
11: Quins nervis.
12: Sí? Diumenge, victòria.
1: Us ve de gust?
12: Sí.
13: Molt, sí.
12: Molt. Estem d'acord, que no volíem, o sigui, volíem que això passés.
13: Sí.
12: No volíem que el Barça guanyés
11: correcte
12: la Lliga.
11: No volíem guanyar des del sofà.
12: Exacte, des del sofà de casa.
10: No m'hagués importat que haguéssim guanyat ja la setmana passada, perquè jo volia veure un passadís.
12: Però no hi hagués estat, el passadís. No, home, no. Està totalment igualit, això.
1: És veritat que encara que no hi hagués hagut passadís, segurament haguessin sigut 90 minuts d'olés, de borreo, absolut.
11: Hauria molat bastant, també, és veritat.
1: Teniu moltes ganes d'això diumenge,
11: eh? Sí.
12: Vinga, va, ara què?
11: Ara comença.
12: Ara ens posa a l'escenari que no ho tindrem, això.
13: I fitxem a Haaland.
1: Jo us ofereixo sacrificar la festa de diumenge.
12: Ui, comença malament, eh?
1: El Madrid ens guanya 0-3.
12: Comença molt malament.
1: Però a causa d'aquesta victòria, la feina que fan aquest estiu fa que la temporada que ve es presentin amb un equip que fan una tercera temporada en blanc. És a dir, sacrifiquem la festa d'aquest diumenge a canvi de que el Madrid, la temporada que ve, per tercer any consecutiu, torni a no guanyar cap títol.
11: Temptador.
10: És molt temptador, eh?
12: Torni a no guanyar cap títol.
10: És que, clar, una altra temporada en blanc, això seria extraordinari.
11: Mira la cara d'en Pep!
10: Clar. Alerta amb això,
11: l'explico a la ràdio. La cara d'en Pep és d'emoció.
13: Amb Mourinho a la banqueta.
11: Això em molaria màxim.
1: M'havia plantejat que el que el qui signa fos que renoven Arbeloa, sense saber com aniria la temporada.
11: Mira, aquesta
12: també seria bona.
10: Però aquest escenari és pràcticament inviable, no?
11: És impossible, no?
12: Bueno, menys que no trobi ningú. Han d'enganyar molta gent que no troben ningú que enganyar encara, no?
11: I a més amb el mal rotllo que hi ha, no? Vull dir que no, tampoc és que es porti
1: gaire. O que pots renovar-lo i fer-lo fora l'octubre i llavors que el que poses et surti bé per una vegada a la vida, no? Cosa que no els hi ha passat aquest any. Per tant, el tracte és aquest. Sacrifiquem la festa d'aquest diumenge.
11: És només la festa.
1: Serem campions igualment.
13: Què diu la Gemma? Com comença la Gemma avui?
1: I a canvi d'això, el Madrid fa una tercera temporada en blanc.
10: Gemma, manifesta't, sisplau.
11: El primer pensament que he tingut ha sigut sí.
13: Ai. Jo no t'ho signo.
11: Però un moment.
13: És que veig molta festa aquí. Jo no t'ho signo. No, perquè...
11: Ho dèiem ara,
13: que és un fet històric que no ha passat amb 127 anys que té d'història el Barça. Seria la primera vegada que pots guanyar una Lliga al camp, amb el teu rival al camp. I crec que aquestes dues temporades tampoc no m'ha hagut de signar cap contracte perquè el Madrid acabi en blanc.
11: I
13: si el Barça fa les coses bé, com estem fent darrerament, i ens reforcem bé aquest estiu i fem, ja et dic... Com deia Flick, que no fem tonteries, no?, al mercat d'estiu. Jo crec que el Barça podria tornar a guanyar perfectament la Lliga l'any que ve. No cal confirmar el contracte perquè el Madrid faci una temporada en blanc.
12: Es pot signar la cara de l'Arnau directament?
1: Perquè estàs d'acord amb el que diu o per què no?
12: Crec que sí, crec que estic d'acord. O sigui, anava a dir el mateix perquè penso... Si encara que perdéssim, o sigui, que això es complís, o sense haver signat cap document, és igual, l'any que ve podem tornar-ho a aconseguir sense cap mena de dubte, i no ens cal haver-ho assegurat potser avui aquí entre nosaltres, saps? Jo també veig que és un equip que a més, crec inclús que ens insufla molta energia, vull dir que guanyar una Lliga també ara és un bon moment, crec que també és una cosa que demanem, que el club necessita, i penses, home, amb aquesta energia agafes l'estiu ben content i te'n tornes a començar temporada, que comencen a l'agost, que sé gent quan s'hi posen.
10: Sí,
12: abans. Ja contents.
1: Mitjans de juliol.
12: Ja treballar amb l'horitzó Champions de nou, que és el que hem de fer d'una santa vegada.
11: Correcte.
12: Jo crec.
11: Correcte.
10: Ostres, és que a mi em compta molt això, eh?
1: És que si aquesta humiliació, Josep, de diumenge, és el punt d'inflexió que fa que el Madrid construeixi un segon projecte guanyador?
10: Però és que tard o d'hora passarà això, perquè és cíclic, no? Al final...
1: Això et dic, que d'aquest garanteixes allargar-ho.
11: I després hi ha el clàssic argument molt... O sigui, per afegir a tot el que ha dit l'Arnau, que com sempre acabes dient, si Arnau tens raó, el que tu...
13: No.
11: El que tu vulguis, farem i signarem.
13: Només tinc raó aquí, veig, llavors, perquè...
11: Després hi ha l'altre argument, crec jo, que és el... Hem de mirar per nosaltres, és a dir, el Barça ha de mirar pel Barça i deixar-se estar del que facin els altres, sigui el Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. És a dir, nosaltres som el Barça, hem de defensar això, per tant, nosaltres el que volem pel Barça és guanyar diumenge i la resta de partits que queden, que em penso que són 3, i l'any que ve volem guanyar la Lliga, volem guanyar la Copa i volem, el que deia la Laura, guanyar la Champions d'una punyetera vegada. Per tant, sense mirar què fan els altres. I això també crec que és el que ha portat el Barça a la seva grandesa, no? El fet de mirem per nosaltres i el que faci la resta ens és igual.
12: Que és una mica el dels pares quan et diuen tu si el teu company es tira per la finestra també et tires. Pues, no és igual. Que si l'Atlètic aquest de Madrid ha guanyat no sé què o perd, també t'has de posar enfadat o t'has de...
11: Doncs no.
12: No, és igual.
11: Nosaltres som superiors i hem de demostrar la nostra superioritat també des d'aquí, crec.
1: No es fa molta mandra que vingui Mourinho?
13: Ui, no, a mi m'encanta, no? Teje.
10: Jo, a mi em fa gràcia, fins i tot, no.
12: A mi també,
11: a
12: crec.
11: A mi gens, perquè recordo una malíssima època, però també crec que serà molt diferent perquè Hansi Flick no és Pep Guardiola. I crec que serà molt diferent.
12: El vacilarà més, tu creus?
11: No, jo crec que passarà olímpicament d'ell. I això, crec que sí. Crec que Hansi Flick passarà
10: home,
11: bastant.
10: Home, un Mourinho a la banqueta del Madrid.
11: Sense guanyar res.
10: I un
11: res,
10: Luis Enrique a la banqueta del Barça, allò
11: no
10: podria ser.
11: Luis Enrique. No tornem amb Luis Enrique perquè és que... No tornem amb Luis Enrique.
13: Ara parlaves d'entrenadors, la dada, a la final de la Champions. Sí. Arteta, Luis Enrique, fets aquí.
11: Correcte.
14: I a la femenina.
13: I a la femenina, Giraldez i Pere Romeu, fets aquí.
11: És una
13: burrada, és una burrada. Per tant, que vingui Mourinho, que vingui al Madrid, eh?
11: Ai, seria molt...
13: Sí. Amb Hansi Flick a la banqueta, jo crec que... No hem de patir què fan a l'altra banda del pont aèria.
11: El que diu l'altre dia Flick, no? Vull dir que hem de començar, això és un projecte, a mi això de veritat em posa la pell de gallina, aquest home. O sigui que...
13: Sí, no, que deia el Pep ara, pensava en Luis Enrique, és que és el de menys ara, Luis Enrique, que faci el que vulgui, sempre serà...
11: Sí, no se li diu, no? Un o dinou, ja, aquí. Que ja et veig, eh?
14: Però en els 11 anys que fa que el Barça no arriba a la final de la Champions, Guardiola, dues finals de Champions, Luis Enrique, dues finals de Champions, Arteta, una final de Champions...
11: Sí, sí.
14: Bé, la meitat són entrenadors que han sortit d'aquí, eh?
11: Sí, arribarà, sí. Arribarà. Arribarà en Flick i la guanyarem.
10: Ai, però Flick, a veure, és que què li queda? Un any, dos anys?
14: Està a punt de renovar.
10: Renovar això segur, Déu. Però
11: això
10: vull dir que...
14: Bé, la cabeça segur i... l'altre també, no?
11: Bueno, espero que sí, perquè si no el que fa...
12: Pensa que guanyarà, com que guanyarà la Champions.
11: Tornarà,
12: ja està,
11: tornarà.
12: Perfecte, doncs 4 anys més, vas guanyar 4 anys. Pues
14: i si no la guanya, però es queda amb la sensació de que està més a prop de guanyar-la, jo crec
11: continuarà.
14: Que...
11: Continuarà.
14: O sigui, el que pot frustrar Flick és, crec, si li torna a passar com aquest any, que és dir, tinc un equip igual o una mica pitjor que el de l'any passat, per tant no estic més a prop de guanyar-la, topar contra aquest mateix mur 3 anys seguits, igual sí que dius, escolta...
11: És un rotllo, sí.
14: Fins aquí hem arribat.
12: Sí. I l'escala, que, perdó, que no m'entero de res, l'escala aquella de l'1-1 que no sé què del Barça, ara ja estem bé, ara ja tenim els diners quadrats. La caixa està quadrada.
14: Encara, no? Tenim clar on hem d'arribar, però hauríem de...
12: Oh, Déu meu, perquè això, sí, també, no, pots, no. Això també el pots frustrar, eh?
11: Sí,
12: parlem d'això.
10: Escolteu, si necessitem un nou. I si anem a per Mbappé?
11: Ah, no, home, no, per favor.
10: Què vol dir que no?
12: Ai, això sí
10: no.
12: Que et fa rebentar la...
14: 7 anys al Paris Saint-Germain sense la Champions, no, no. 2 anys al Madrid sense la Champions...
11: A mi aquestes estadístiques m'encanten.
13: Tu has vist Luis Enrique amb Mbappé i Luis Enrique sense Mbappé?
11: I el que diu Luis Enrique...
13: No sé falta dir nada más.
10: Però és molt bo. Que no hagi sortit tota la temporada que s'esperava d'ell.
11: S'esborra quan no toca...
10: Això sí. Jo crec que és més perquè és un tio conflictiu que no pas pel seu joc.
11: Nosaltres tenim uns nens adorables,
10: no cal
11: dinamitar el vestidor.
14: Bueno, ui, si s'ha vist que el veurà Dembélé. Si vam encertar el 2017.
11: Mira, no me parlis de la rata.
14: Vam encertar el 2017, el veurà Dembélé, ja s'ha vist.
10: Dembélé.
13: El gol que fa ahir és exactament... El dimecres, perdó. És exactament igual al que falla el Camp Nou contra el Liverpool. Exactament igual. És la mateixa jugada.
11: Tota la vida d'aquí. Encara la veig allà assegut al Camp Nou, la mare que el va
10: estem parlant de que podria revalidar la pilota d'or?
11: Dembélé.
14: Jo us ho
11: veig. A mi
14: no, no va ser vosaltres que ho deia l'altre dia. Dic, la primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir, però la segona encara menys.
13: No,
11: em potser...
13: No,
11: jo crec que
14: tindrà més pilotes d'or que Ronaldinho.
10: Això pot ser tremendo.
13: Se la mereix més que Barazquelia, no?
14: Olís, em deia el Bruno.
13: Olís fora... Olís fora...
10: És Olís o Olise, perquè jo ja...
11: Jo ho sento de les dues.
13: Aquesta...
14: Penseu que és el Mundial, després també dependrà molt
12: d'on. On juguen aquests? On juguen aquells?
10: El Bayern. El Solís, sí, toma't
11: el Solís. El Solís no juga al Girona.
13: Parles d'Mbappé, jo ojalà aquest diumenge jugui Mbappé.
14: Que
13: estigui al Camp Nou i que
10: participi. Jo crec que...
11: És molt millor, perquè quan juguen tots dos, és a dir, Vinícius i Mbappé, és fatal.
10: Jo crec que n'hi vindrà.
12: Què dius? Clar que vindrà. Per què no ha de venir?
11: Jo vull que juguin tots dos, és fantàstic.
12: Clar que sí.
11: I puguem fer a segona.
12: Perquè pensa que ells també...
10: Tinc dubtes que jugui,
12: però pensa que ells també volen guanyar, eh? Vull dir que estem aquí, anem donant per sentat que el Barça
11: fem
12: un bany i guanyem. Però aquesta gent també vindrà amb la idea aquesta.
10: Però no posaran la pota, perquè juguen al Mundial. Bueno, ho tenen tot perdut.
12: Però és contra el Barça, però som el Barça,
10: quin risc
12: també.
10: Corres?
11: Home, els hem de fer ràbia.
13: Eh? D'una humiliació.
12: Els he fet una ràbia, clar.
13: És el risc que corres d'una humiliació.
14: La setmana que vam de jugar a casa seva.
13: Que també et dic que cada vegada que anem amb la sensació de que humiliaràs i que passaràs per damunt de...
10: Ens en fotran 4.
13: Al final, no, jo no dic que ens en fotran 4, però acabes guanyant amb més igualtat en els últims 2 anys. Diguem-ne que els clàssics dels últims 2 anys que més diferència hi havia o semblava que hi havia, després, mira, la final de Copa, no, per exemple, sí, més igualada, no?
11: Ai, com va molt la
13: però jo crec que... Bueno, tornant al
14: llavors, llavors igual val la pena signar, no?
13: No t'ho signo. I perdre 0-3. És a dir, mai et puc signar perdre amb el Madrid.
12: Clar, clar.
13: Això és la primera premissa.
11: És que veus com signaries la cara de l'Arnau? La Laura té raó.
13: Mai, i 0-3. En aquesta temporada... És que els hi arregles la temporada, tio. Encara
11: et vendria
13: que és més important que hem guanyat els dos clàssics, el del Bernabéu, i 0-3 al Camp Nou, que la Lliga... Ui, no.
12: Fora, adéu.
13: No.
14: I això és el que faria que no arreglin res aquest estiu i l'encapen blanc.
13: Ja, probablement, però és que si ve Mourinho, acabaran en blanc, també, Teje.
12: Que sí, que sí.
11: Guarda-la, aquest clip,
10: Això seria un somni,
11: Molaria bastant.
10: Home.
11: I ho veig bastant probable.
14: Llavors què, Josep, tu tampoc?
10: No signo.
11: Últimament estem...
14: Ja, últimament esteu massa d'acord.
12: Estem d'acord tots, eh?
14: Esteu massa d'acord. Ja heu fet un clan aquí de tots o ningú.
11: És que abans ens comentem les...
10: I tu, Gemma, no has canviat d'opinió, avui?
11: No. Bueno, he dit...
14: No, sí, ha començat dient que sí. Ha començat dient que sí.
11: He dit sí, així, sense pensar ràpid, sí, però després he dit no.
14: La Gemma de seguida l'entabanes, el que passa és que després...
11: De seguida, després...
14: L'entabaneu vosaltres.
11: Després sento l'Arnau, reflexiono...
13: No.
11: Som el Barça, hem de prioritzar-nos i dic que no.
12: Anem sobrats.
13: Perquè tu, Teje, creus que la guanyem segur, aquest diumenge?
11: Sí, jo us he de dir que no ho tinc clar.
14: Sí, perquè és a dir, no cal guanyar un empat, també és campió.
13: Per això, que la guanyes, dic que guanyes la Lliga segur, tu
14: ho
13: veus,
14: sí. No veig el Madrid guanyant al Camp Nou. Però...
11: Quines ganes,
14: em pensaria signar això.
13: Sí, tu pensaries,
11: Ja comença. Ell sempre se nota discordant últimament, perquè no vol que estiguem d'acord.
10: És que és molt temptador,
11: Molt.
10: Una tercera temporada consecutiva sense guanyar res.
14: És que per ser campió de Lliga amb un 1-1 o un 2-2, gairebé prefereixo esperar bona setmana i...
12: Però no ens pot fer més feliços les derrotes del Madrid que les victòries del Barça. No podem ser aquest tipus de persona.
11: Okay. No podem ser aquest tipus de persona. La millor reflexió... La millor reflexió de la secció...
14: És que m'ha desarmat perquè té raó. Perquè jo ho defenso molt i ara estic anant contra els meus
13: principis. I no signaries, per exemple, que el Madrid guanyés la Copa del Rei i tu la Champions l'any que ve?
11: Home, per favor.
13: Això ja no et serviria,
10: Això, evidentment, que ho signaria.
14: Sí, segurament.
11: Home...
13: Si guanyem, que guanyi la Copa i ja està. Nosaltres la Lliga de la Champions i la Copa.
14: Un altre contracte que estripem. Arnau, Laura, Gemma, Josep, gaudiu molt del cap de setmana, gaudiu molt del clàssic.
10: Igualment.
14: I ens trobem divendres que ve. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu que teniu l'especial clàssic de Carrusel i del que t'hi jugues Barça diumenge durant tota la tarda. Adéu-siau.
15: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
16: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
17: Recordes un dia que hagis descansat bé? Segur que sí. Simplement has dormit bé, res més, però et sents viu, atent, vital, amb una altra energia. Has tingut una bona qualitat de son. Et proposo passar pel nostre espai descans a Mac Mobles Areco d'Alcarràs. Tenim un espai dedicat només al descans, al teu descans. A tu, Mac Mobles Areco d'Alcarràs, el polígon Panamà. Vine i comença a descansar bé.
18: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al que t'hi jugues Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
19: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
18: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
15: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.